0: Imagina Radio. Imagina Radio.
1: La millor música
0: per sentir-se

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: T'agrada la salut i l'esport? Converteix la teva passió en professió a EUSES. Grau universitari en fisioteràpia a Tortosa o ciències de l'activitat física i l'esport en posta. O, si vols, doble titulació en només 5 anys i sense proves físiques. Nova jornada de portes obertes presencial dissabte 16 de maig a les 10 del matí a Tortosa i a les 12 en posta. Imprescindible inscripció prèvia a la web. Més info a euses.cat. EUSES, Escola Universitària de la Salut i l'Esport a les Terres de l'Ebre. Centre adscrit a la Universitat Rovira i Virgili.
2: Vine a viure la Festa del Mercat a la plaça d'Amposta. Del 15 al 17 de maig, viatge als inicis del segle XX al cor del Delta de l'Ebre. Enguany celebrem l'esport d'època amb el ciclisme i el futbol com a protagonistes. Gaudeix d'un programa ple de música, gastronomia, espectacles i activitats per a tothom. Vesteix-te com els nostres avantpassats i forma part de la història. Festa del Mercat a la plaça d'Amposta. T'hi esperem.
3: Ribera Express, un espectacle exclusiu amb Quico Celi el Noi i el Mut de Ferreries i la companyia Traut de Tarí. Un viatge en tren de locomotora de vapor amb personatge sorpresa i un grup de músics que no han pagat el bitllet. Ribera Express, el 16 de maig al Museu del Ferrocarril a Móra la Nova. Entra a la web del museu i escull el teu trajecte.
4: Ofertes històriques a Mi Electro Modern Hogar. Smart TV Samsung de 65 polzades, 359 euros. Combi a partir de 299 euros. I aire condicionat a partir de 300 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Modern Hogar. 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
0: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: 5 i 6 de juny, a Vilalba dels Arcs, Tasta Vilalba. Mostra de producte local, vi amb música i art a càrrec dels cellers locals. Visita les explotacions dels productors, degustacions, pinxos, food trucks, activitats infantils i els concerts d'Eric Vinaixa, Doctor Prats, Mr. Highland i DJ Crispy Night. 5 i 6 de juny, Tasta Vilalba. Entrades a Ebre Tiquet i a Vilalba Activa. Organitza Ajuntament de Vilalba dels Arcs.
2: Saps quina és la pàgina web més lenta del món? La que necessites just quan el teu cotxe decideix espatllar-se. Tranquil, a AutoEsteller ho hem solucionat. Estrenem nova web, més ràpida, més clara i pensada per a tu. Des del mòbil pots demanar cita al taller, veure el nostre estoc de vehicles nous i d'ocasió, descobrir els accessoris Cupra, taxar el teu cotxe si estàs pensant en canviar-lo o fins i tot fer-nos arribar el teu currículum si vols unir-te a l'equip. Tot en un parell de clics. AutoEsteller, estrenem web. Descobreix-la ara a autoesteller.com.
3: Dissabte 30 de maig, a Amposta, 8a edició de Lo Riu Sona Festival.
4: Lo Riu Sona Festival.
3: Buos, els Catarres, els Amics de les Arts, la Cosina, Naina, Pavet i Marieta, Martí Pérez, Miquel del Roig, Gigi Trapella, Greta Connor, Blanc, Chloe Galiano i Anna Adarbe. No és Miami. Food Truck, servei de bar i espai per autocaravana.
4: Lo Riu Sona Festival.
3: Espai firal 1 d'octubre d'Amposta. Obertura de portes a les 5 de la tarda. Venda anticipada d'entrades a loriusonafestival.cat. Música non-stop a Lo Riu Sona Festival. Imagina Ràdio, emissora oficial.
1: Si vols estar al dia del món Eurovisiu, països, representants, cançons, notícies, escolta Camí Eurovisió Viena 2026 cada diumenge de 12 a 1 del migdia a Imagina Ràdio.
5: Camí Eurovisió Viena 2026 amb el patrocini de Montesó Formació i Autoescoles i Avelló Autotec, concessionari oficial Hyundai a les Terres de l'Ebre.
4: Imagina Ràdio.
6: Imagina Ràdio.
4: La millor música
6: per sentir-se bé. For all that's

0: recuerde.
1: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
2: L'operació de les parpelles aconsegueix donar llum a la mirada sense canviar l'expressió. Es realitza amb anestèsia local i sense ingrés hospitalari.
3: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
2: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, www.martinezparis.com.
4: Aquest diumenge, 16a prova del Campionat d'Agility de Catalunya a Roquetes. De 8 i mitja del matí fins a les 7 de la tarda, salts, velocitat i molta emoció amb més de 150 participants i 16 clubs d'arreu de Catalunya. 17 de maig al Club Ebre Agility, carretera de Roquetes Jesús. Obert a tothom.
5: Ofertes històriques a Mi Electro Moder Hogar. Smart TV Samsung de 65 polzades, 359 euros. Combi a partir de 299 euros. I aire condicionat a partir de 300 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moder Hogar. 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
6: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta, una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta, a Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
7: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarde, tots els gols. A Imagina Ràdio.
8: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio.
1: Imagina Ràdio.
2: Bon dia, són les 8 del matí.
3: Sona lo despertador, lo pares. Torna a sonar, lo tornes a parar, et despertes, vas a la dutxa, et fas un cafè, esmorzes.
4: La vida al matí pot ser molt dura, però Imagina Ràdio tenim la solució.
3: De bon matí, amb Imma Rastrero. Desperta't amb els èxits més importants dels 80 fins l'actualitat
4: i l'última hora informativa de les Terres de l'Ebre.
3: De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja, De bon matí, a Imagina Ràdio. Benvinguts al De bon matí, a Imagina Ràdio.

0: Dani Martínez en solitari amb aquest Volverà.
1: De Bon Matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.
0: I ja ho has escoltat, així hem començat amb la música de Dani Martín i avui és divendres, és 15 de maig de 2025 i estarem amb tu des d'ara i fins les 9 i mitja. Comença ara mateix el de Bon Matí i avui pues, parlarem de diverses coses, perquè mira, per exemple, parlarem de la nit de l'humor a Masdenverge, que tindrà lloc aquest proper mes de juliol. Avui també tindrem l'informatiu amb Andrea Maqueda per posar-nos al dia. Tindrem en nosaltres a Òscar Messeguer per fer un repàs a algun dels temes destacats de la setmana al Setmanari L'Ebre, que bueno, queda aquí un rato. Estarà al punt de distribució habitual i podràs pues, fer-te amb un exemplar. Però bueno, amb ell farem un petit abans. També parlarem de cine, farem repàs a la cartellera de cinemes a Amposta. Tindrem repàs a les activitats del territori i també a les activitats que ens proposen aquest mes de maig des de Sala B Teatre. Tot això i més aquí al De Bon Matí, des d'ara i fins les 9 i mitja. Així que mira, saps què? Que no m'enrotllo més, que crec que ja seria moment de començar a descobrir el programa, començar a descobrir el que et portarem avui, perquè, bueno, com sempre, tot el que t'he dit anirà acompanyat de la millor música. Així que mira, que res, que comencem, que ja tocaria i que això, que comença el De Bon Matí. I ara, en serio?
1: Imagina Ràdio, De Bon Matí, fins a les 9 i mitja.
0: I arrenquem, engeguem avui amb la frase del dia, que aquesta és de Martin Luther King i diu així, diu, no em fan mal els actes de la mala gent, em fa mal la indiferència de la bona gent.
1: Imagina Ràdio, De Bon Matí, fins a les 9 i mitja. Imagina.
0: I de seguida escoltem i recordem la música d'Anastasia amb el seu Left Outside Alone, però abans escoltem la música de Chiran. La cançó es diu Ashizam.

0: De bon matí. Imagina Ràdio.
1: Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.
2: L'escolto.
3: M'encanta.
2: Tota l'estona.
1: Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.
0: La millor música.
1: Per sempre.

0: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí, Imagina Ràdio.
1: Setmanari L'Ebre, el mitjà de referència de la premsa comarcal a les Terres de l'Ebre.
2: I anem ara a parlar d'actualitat, parlem d'actualitat del territori. Anem a parlar del Setmanari L'Ebre. Tenim en nosaltres a Òscar Meseguer. Òscar, bon dia.
3: Hola, bon dia, Imma.
2: Has estat setmanes sense acompanyar-nos, eh? Per unes coses i altres. Estàs recuperat ja, no?
3: Sí, més o menys.
2: Bueno,
3: sí,
2: més o menys, però aquí ja estàs... Sí. Ja estàs...
3: Estem treballant ja, estem en marxa.
2: Molt bé, doncs aquesta setmana, ho he mirat abans, és el 1226. El número,
3: correcte.
2: O sigui que número elevat, cada vegada una miqueta més. Molt bé, Òscar, conta-mos de què parleu esta setmana.
3: Pues mira, obrim el periòdic amb una secció de primera plana dedicada a l'eclipsi del 12 d'agost.
2: Del dia del meu cumple.
3: Ah.
2: A tothom que ve i diu esta data, pues, ho he de recordar. En guany tindré moltes felicitacions, crec.
3: Sempre, sempre podràs dir que vas fer,
2: claro,
3: que vas fer anys el dia de l'eclipsi.
2: Però bueno, és el menys important aquí de lo que vas explicar. Però
3: sí, bueno, a veure, el que hem fet és posar damunt de la taula la proximitat d'este fenomen tan excepcional, una mica pues, amb les previsions que hi ha en el sentit, en l'àmbit científic, però també en quant a impacte turístic i logístic sobre el territori, perquè hi ha molta expectació. Les Terres de l'Ebre estaran dins de la zona de totalitat de l'eclipsi i bueno, se preveu que uns 40.000 vehicles podrien venir de fora aquell dia durant la jornada del 12 d'agost al territori. A banda, fem un repàs històric de com van explicar alguns mitjans de comunicació l'eclipsi de l'any 1905, que també es va veure o també s'havia de veure molt bé des de les Terres de l'Ebre, tot i que després la nuvolositat va fer que des d'algunes zones no es veiés,
2: claro,
3: no es veiés amb tanta concreció com s'havia previst. I bueno, expliquem això amb imatges històriques i un repàs de la importància que va tenir aquell eclipsi, que proporcionalment torna a tenir este que està previst per a més festiu.
2: Molt bé, la valoració ja es farà després, òbviament, després del 12 d'agost, però que me consta que hi ha reserves fetes al territori per a aquelles dates.
3: Pensem continuar fent temes de seguiment sobre l'eclipsi i una de les coses que volem fer és quantificar este impacte,
2: sí, claro,
3: a nivell de reserves i de gent que vindrà al territori, per tant haurà de fer vida com a mínim durant aquells dies aquí, per tant això, reserves a nivell de pernoctacions, etcètera,
2: claro,
3: segurament ja estan molt saturades.
2: Segur, seguríssim. Molt bé, més coses.
3: Pues bueno, un altre tema que sobta i en el qual obrim portada és l'increment de persones que tenen alguna discapacitat reconeguda al territori, no? L'any 2025 se va superar la barrera dels 20.000 persones, és a dir, una de cada 10 tenen algun grau de discapacitat reconegut. Això, pues, el que fa també és pressionar el sistema amb el tema, per exemple, de la llei de la dependència, no? Perquè cada vegada hi ha més pressió a l'hora d'haver de valorar aquestes discapacitats, haver de dotar-les d'ajuts. Això fa que s'acumule fins a 21 mesos d'espera, el temps d'espera per a valorar la discapacitat, tot i que ara el govern vol ficar-se les piles i està impulsant un pla per a reduir este temps d'espera.
2: Molt bé. Bueno, és que en alguns casos, sobretot quan és dependència, o depèn quins graus de discapacitat, s'arriba tard.
3: Sí, exacte.
2: A vegades,
3: exacte.
2: Bueno, dependència més que res,
3: sí, sí.
2: I que... Una assignatura pendent, crec que
3: sí,
2: per a tots els governs,
3: des de fa
2: molts anys.
3: Que ho és, sí.
2: Bueno, a veure què passa.
3: I després temes més locals, pues a Tortosa els veïns del Raval de la Llet que denuncien que s'han anat perdent sistemàticament zones verdes amb la construcció d'alguns equipaments i que això no ha estat compensat i per tant se queixen i demanen un canvi de dinàmica en aquest sentit a l'Ajuntament. O a Amposta, pues, que per exemple en un ple extraordinari que va ser tens però també important per a activar el que és un nou complement salarial per a les treballadores de la residència, que feia molt de temps,
2: sí,
3: que reclamaven millores en el seu sou, no?
2: Sí, bueno, que va haver això... molta reivindicació, sobretot a xarxes socials.
3: Exacte,
2: també.
3: Sí, darrerament hi havia hagut molt de rebombori amb,
2: sí,
3: això a Amposta, com a mi em sembla que ara amb este complement de productivitat l'equip de govern dona parcialment resposta en aquestes demandes, tot i que continua sent un tema polèmic, com se va veure al ple. I dir també que oferim un especial de 8 pàgines sobre mescla, sobre el Festival Gastronòmic de Deltebre, que cada vegada agafa més volada i que creiem que és un esdeveniment que cada vegada mereix més l'atenció de la gent, no?
2: Molt bé, pues no sé si hi ha alguna cosa més que vulgués destacar, Òscar, i si no, pues qui vulgués saber-ne més, no? D'aquí un rato. Claro, d'aquí un rato trobarà el punt de distribució habitual. Molt bé, pues Òscar, moltíssimes gràcies i hasta la setmana que ve.
3: Molt bé, gràcies a vosaltres.
0: Imagina Ràdio, de bon matí fins a les 9:30. Imagina.
2: I després de posar-nos al dia amb alguns dels temes destacats de la setmana al nou número del setmanari L'Ebre, pues escoltem la música de Michael Sembello. Aquesta cançó es diu Maniac, la coneixes perfectament i segur que l'has ballat més d'una vegada, així que anem a escoltar-la.

0: De bon matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio. Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Saps on va parar l'oli que llences per l'aigüera? Al mar. Però si el recicles, es pot convertir en sabó, productes de cosmètica o fins i tot biodiesel per avions i furgonetes. A casa, a l'hotel, al restaurant, al bar, a l'escola, cada gota reciclada compta. Olis Artemi, 12 anys complint el somni de millorar el medi ambient. A Tarragona, Lleida, Terol, València i, per suposat, a les Terres de l'Ebre. Olis Artemi, troba'ns a les xarxes socials i ajuda'ns a millorar el planeta.
2: El Centre Picasso d'Horta és un museu situat a l'antic hospital i permet conèixer les dues estades de Picasso a aquest petit poble. Horta enamora. Aquest cap de setmana, fes una escapada.
3: Ai, et pica el nas.
4: A mi la mama em dona mel Rosent Margalef per a l'al·lèrgia.
3: Sí, m'agrada molt la mel.
5: A Rosent Margalef sabem que amb l'esclat de la primavera tot canvia. Però el nostre món continua girant al voltant de la mel i els seus derivats. Més de 15 varietats de mel natural d'origen nacional. A més de cremes, xampús, sabons, espelmes, caramels, geleia reial, pròpolis, xarops... Disposem de tot el material apícola necessari per treballar el rusc i la mel en l'època amb més activitat de l'any. Estem al polígon industrial Pla de Solans, parcel·la 21, o al lloc web apirosem.com.
6: Rosent Margalef, la mel de casa.
7: Ribera Express, un espectacle exclusiu amb Quico el Celi, el Noi i el Mut de Ferreries i la companyia Traut de Tarí. Un viatge en tren de locomotora de vapor amb personatge sorpresa i un grup de músics que no han pagat el bitllet. Ribera Express, el 16 de maig al Museu del Ferrocarril a Móra la Nova. Entra a la web del museu i escull el teu trajecte.
8: Reciclatge Forés, servei de lloguer de contenidors, transport i gestió de tot tipus de residus, tant per particulars com per empreses. Paguem al moment per la ferralla, metalls, coures, aluminis. Si vols donar de baixa el teu vehicle, a Reciclatge Forés som centre homologat per la DGT. I al centre del polígon de Campredó, servei de lloguer de magatzems vigilats, espais per estacionar i hivernar caravanes, remolcs, embarcacions, camions i tràilers. Informa't al 977-511-493.
0: Al matí, cafè, croissant i Imma Rastrero. De bon matí a Imagina Ràdio.

0: costa llegir? Et canses amb les pantalles? O has notat que el teu fill té problemes en l'aprenentatge? A Centre Òptic L'Esguard som especialistes en teràpia visual, un enfocament diferent per millorar el teu rendiment visual. I ho fem amb el suport de Wibi, una eina digital innovadora que converteix la teràpia en una experiència interactiva, motivadora i efectiva. Teràpia visual amb criteri professional, tecnologia i resultats. Demana cita al Centre Òptic L'Esguard d'Amposta, Avinguda La Ràpita 125 o trucant al 977 70 69 42. Fixem la mirada en les notícies de la jornada per gentilesa de Multiòptiques.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bon dia. Controlat l'incendi en una zona de canyes a Riba-roja d'Ebre que ha cremat 2,7 hectàrees. El foc es va originar en un punt proper a la carretera TV7411 a tocar de la zona on dimecres al vespre va tenir lloc un altre incendi. Segons han informat els bombers, les flames estan ancorades entre el riu i l'àrea que va cremar dimecres. El foc no ha generat focus secundaris ni ha traspassat la carretera o les vies del tren. Els bombers hi van enviar 10 dotacions que al llarg del dia van assegurar el perímetre, tot gestionant arbres en estat precari. La Diputació invertirà més de 143.000 euros en el manteniment de les vies verdes ebrenques durant els pròxims 4 anys. L'acord es va exposar als ajuntaments i consells comarcals implicats en aquests itineraris el passat 12 de maig. El document preveu que la Diputació assumeixi el manteniment de més de 100 quilòmetres de vies verdes amb tasques de neteja, desbrossament de marges, reparació del ferm i senyalització. També inclou actuacions davant de danys provocats per fenòmens meteorològics i la promoció turística d'aquests espais, consolidats com a referent del turisme sostenible al territori. I en agenda, 4 dies d'activitats gratuïtes al Museu de Tortosa per commemorar el Dia Internacional dels Museus. Fins al 17 de maig s'hi han previst propostes diferents. Avui divendres es podrà gaudir de la visita guiada a l'exposició Entre dos segles i la inauguració de la mostra Entre mirades amb obres de l'alumnat de batxillerat artístic de l'Institut d'Ertosa. Dissabte arriba la nit dels museus amb el concert del músic Xari Maresté i diumenge es tanca la programació amb noves visites guiades i un taller de dibuix per a infants.
3: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
4: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Addict i Voltaire més trencadores, Furla i Alea, Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
3: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
4: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69, Tortosa.
3: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
1: Imagina Ràdio.
0: És temps de primavera. Tintia Jardineria us ofereix el temps.
2: I pel que fa al temps, avui divendres ens hem despertat amb un cel ennuvolat a causa dels núvols alts i mitjans, però que aniran minvant durant la jornada. Avui les temperatures es mantenen similars. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 9 i 13 graus, mentre que les màximes arribaran als 19, 21 i 22 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!

0: La primavera és més primavera amb Cynthia Jardineria. Creació, remodelació i posada a punt de jardins i piscines. Poda d'arbres, tractaments d'herbicides i endoteràpia. Elaboració de quaderns de camp per jardins i finques. Serveis per particulars i empreses. Cynthia Jardineria. Telèfon 629 98 85 66 o cynthiajardineria.com. La primavera amb Cynthia és més primavera.
1: Tota la informació que necessites, tota la música que vols escoltar. De bon matí, a Imagina Ràdio. Imagina Ràdio, 103.9 FM.
2: Mama, papa, ja he vist el forn, el pastís ja està.
3: Que bé, quina olor més bona.
0: Així dona gust estar a casa, tots junts.
4: Hi ha cases que simplement s'habiten i d'altres que et fan sentir part d'alguna cosa més. A Més que Arquitectura, creem espais pensats per compartir. Oberts, lluminosos i plens de vida. Perquè una llar no és només on vius, és on t'hi sents bé. En família, Més que Arquitectura, Avinguda Cristòfol Colom 10, Tortosa, o a mésquearquitectura.com.
5: Rivera Express, un espectacle exclusiu amb Quico el Celi, el Noi i el Mut de Ferreries i la companyia Traut de Tarí. Un viatge en tren de locomotora de vapor amb personatge sorpresa i un grup de músics que no han pagat el bitllet. Rivera Express, el 16 de maig al Museu del Ferrocarril a Móra la Nova. Entra a la web del museu i escull el teu trajecte.
0: A Econutrients Natura i Tortosa portem més de 25 anys cuidant-te de manera natural. Alimentació, frescos, sucs ecològics, complements nutricionals, cosmètica, higiene personal, herbolària, fitoteràpia, encens, espelmes i molts més productes naturals que cuiden la teva salut i del planeta. Econutrients Natura Sí, carrer Vergés Paulí, Tortosa. Naturalment.
1: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí, Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, de bon matí, fins a les 9 i mitja.
1: Bé, i ara anem a parlar d'humor, més que d'humor, de l'organització d'una nit de l'humor. Jo sé que t'agrada això de l'humor, dels monòlegs, tot això. Doncs bueno, anem a parlar-ne perquè el pròxim 18 de juliol podrem riure molt i molt a Masdenverge. Tenim en nosaltres a l'organitzador d'esta nit de l'humor, Llorenç Cardona. Llorenç, bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
1: Bé, com dèiem, nit de l'humor, ja vas organitzar una fa uns mesos, també a Masdenverge, al mateix lloc, i ara, pues, en este cas, Miqui de Cai una altra vegada, torna en un nou espectacle. No estarà sol. Bueno, explica'm-nos una mica l'espectacle este de Regreso a l'humor de los 80 i després anem parlant de més coses del 18 de juliol.
2: Bé, doncs, com sabeu, la primera nit de l'humor que es va fer-se l'any passat també a Masdenverge, com a cap de cartell estava el Miqui de Cai. La veritat va ser baixar de l'escenari i la gent ja demanar que volien un altre cop al Miqui de Cai. I aquest any, pues, lògicament, tornem a contactar amb ell en la sorpresa de que ens ofereix un espectacle conjunt en el Xavier del Tell, que pues, és un actor també molt, molt conegut, que ve pues, des de Cròniques Marcianes, La que se avecina, inclús a l'última pel·lícula de Torrente. Com dic, és un espectacle conjunt en ells, tenen la seva part de monòleg cada un, però també interactuen molt en lo públic i els dos a la vegada. I allò, doncs, bueno, al ser esta proposta, que la veritat és que és una mica exclusiva, perquè a nivell inclús nacional crec que ells tenen 4-5 bolos només, i d'estos 4 o 5, pues, un d'ells tenim l'oportunitat de tenir-lo aquí a Masdenverge.
1: Molt bé. Per a situar la gent, claro, jo de moment pel nom no sabia qui era amic, Xavier del Tell, perdó, però clar, quan m'has fet memòria he mirat bé la foto i, bueno, jo de les tres referències que has donat, la que millor recordo és La que se avecina, que per a la gent que també mira La que se avecina, pues, és l'advocat Torpe, em surt en castellà, escolta, pues, l'advocat Torpe, perquè tothom se faci una idea. Molt bé, això serà, com dèiem, 18 de juliol a la nit.
2: Sí, és dissabte 18 de juliol, la localització és la mateixa, és al pavelló poliesportiu de Masdenverge. Esta vegada hi ha evento com a tal, no hi ha sopar perquè, bueno, s'enfoca que és estiu, ha de fer més bon temps, se fa una miqueta més tardet, a partir de les 10 i mitja. Ah, llavors, pues, bueno, si la gent, bueno, entenc que pues, vindrà sopada o sortirà de tapeo i farà cap a l'espectacle, però ens centrem només en l'espectacle com a tal, a partir de les 10 i mitja.
1: Molt bé. Llavors, tu a Xavier del Tell l'has vist alguna vegada?
2: No, la veritat és que no he tingut ocasió de veure'l, el Miqui evidentment sí. Però, bueno, la proposta i sorpresa va ser per part del mànager del Miqui. Diu, mira, diu, que sàpigues que hi ha aquest espectacle conjuntament amb el Xavier del Tell. Jo a Xavier del Tell sí que l'havia vist en el tema de Cròniques Marcianes i ara en la pel·lícula de Torrente. Lo de La que s'avecina, pues, la veritat, jo no seguia molt La que s'avecina i el desconeixia. Però a mesura que hem anat parlant i publicitant i comentant-ho a la gent, doncs la veritat, hòstia, sí, l'abogat de Cròniques, hòstia, ai, perdona, sí. De La que s'avecina, vull dir...
1: Clar, al final, si no l'ubiques a un lloc, l'ubiques a un altre, no?

0: Sí, és una cara que no és d'aquelles cares desconegudes, que al final... El que passa que pel nom sí que t'he de dir que jo al moment no sabia qui era, la veritat, però bueno. Molt bé, les entrades estan a la venda ja.
1: Sí, ebreticket.cat. De fet, se van llançar com a promo una primera fase molt petiteta, un preu més reduït, que aquestes se van esgotar en seguida. Ara estem a la segona fase, publica a ebreticket.cat. I llavors, en físic, tot just esta propera setmana ja, estaran, com l'any passat, a la tenda de l'aldea a Casa Baila, al carrer Ventureta 19, i també en físic a la carnisseria Santa Irene de Masdenverge, que està tot just al centre del poble.
0: Molt bé, o sigui que serà fàcil de trobar. Qui no s'aclaris que molt per internet la pot trobar, sí, per això, sí, físicament, sí, sí. Però això ja serà la setmana que ve. El dia exacte se sap o...?
1: Lo previst és que puguen estar, pues, si no dilluns, dimarts a molt tardar, que ja estiguen al punt.
0: Molt bé, pues bueno, serà fàcil de trobar, com diem. Hi haurà servei de barra?
1: Sí, este any tenim la col·laboració, que l'any passat també mos van ajudar, i se porten, pues, una passada, la veritat, la penya Txebou, la penya taurina Txebou de Masdenverge. Tinc molt bona relació en el Lluís Troncho i algun més dels membres de la penya, i vam arribar a un acord. En este cas, ells gestionaran el que és la barra de l'evento. Vale? Llavors, dins a l'event hi haurà una barra on la gent podrà, pues, consumir les begudes que...
0: El que vulguem, no? Però mentre rius, pues, anar hidratant-se, que farà calor.
1: I tant, sí, la miqueta de la mitja part també, i així ho gestionaran ells.
0: Molt bé, pues, Llorenç, regreso a l'humor de los 80. Queden, pues, 2 mesos, pràcticament. O sigui que ja ho tenim a tocar.
1: Sí, sí,
0: no sé què diries a la gent per acabar de convèncer, perquè, claro, 4 risses seran segures.
1: Bueno, el tema de les risses i l'humor, evidentment, pues, sempre va bé. L'any passat la gent va sortir molt, molt, molt contenta. Prova d'ell, pues, la veritat és que al territori s'han anat fent monòlegs i senyal, pues, que agrada i que la gent assisteix. I en este cas, pues, bueno, gent que va veure el Mickey, que té ganes de repetir, i la gent que no l'ha vist, i evidentment, pues, acompanyat del Xavier del Tell, pues, que el dia 18 cap a Masdenverge, que no s'ho poden perdre.
0: Molt bé, pues, Llorenç, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i hasta la pròxima.
1: Perfecte, moltíssimes gràcies a vosaltres.
2: Imagina Ràdio, de bon matí fins a les 9:30.

0: Rastrero, de Bon Matí. Imagina Radio. Imagina. De Bon Matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Radio.
1: I de seguida David Bo de Sala B Teatre ens parlarà sobre les activitats que tenen preparades per aquest mes de maig.
0: De Bon Matí.
2: El mes de maig, l'equip de Sala B Idea Company mos dividim perquè arriba la festa del mercat a la plaça d'Amposta. I és que, com no podia ser d'una altra manera, tornen els nostres tres espectacles clàssics. Ampolino, que enguany han batejat com el cabaret olímpic. Amposta ha estat elegida com a seu olímpica. Il Perellonenc, l'Ampostí, Divax, Chantal, Enriqueta i tota la tropa aprofitaran per atraure'n tot el partit possible. Dansa, circ, teatre i tot l'humor de sempre. A l'Auditori de la Fila, dissabte 16 a les 8 i a les 11 i el diumenge 17 a les 5 i mitja i a les 10 i mitja. Seguim, Les Varietés, La Volta, dissabte i diumenge a les 11 i a la 1. És lo famós vermut dansat al Casino Ampostino, lo nostre més sentit homenatge al mestre Sunyer. Enguany, la volta ciclista resulta que passa pel casino i les nostres cupletistes se n'aprofitaran, evidentment. I acabem amb los sellers, los nostres inventors més estimats i esbojarrats, que han acampat aquest any per primera vegada a l'espai Agustí Miralles, detrás de la biblioteca al costadet del riu. Dissabte i diumenge a la 1:30 i a les 5. Entrada lliure. Les entrades d'Ampolino i Varetes se podran comprar a la web de la festa, festadelmercat.cat, i a l'Oficina de Cultura i Festes d'Amposta. I mentre, què passarà a Sala B? Moltes, moltes coses. Mos fa molta il·lusió, per una banda, presentar-vos el taller de dansa del coreògraf David Zambrano, el dia 23 a les 10, i per altra, en col·laboració en Ropa i l'Obrador Espai de Creació, dos residències artístiques de dansa i circ contemporani. Una, el dia 12, Rocío Becerra i Liam Wilson, i una altra, del dia 18 al 22, amb Maeva Lasaerte, que culminarà esta residència en una mostra oberta al públic el dia 24 a les 7 de la tarda. L'entrada per a la mostra serà lliure fins a completar aforament. I per al taller de David Zambrano podeu comprar la vostra entrada a salabteatre.com, com sempre. Així que, ja ho veieu, moltes, moltíssimes coses, no mos avorrirem i esperem que vosaltres tampoc us avorriu de nosaltres. No us ho perdeu. Viviu el maig en The Company i Sala B.
0: Imagina Ràdio, de Bon Matí, fins a les 9:30.

0: toda la vida.
1: Te esperaré toda la vida.
2: De Bon Matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio. La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
3: Fins al 24 de maig, 35enes jornades gastronòmiques de l'Ostra de l'Ampolla. Menús on la protagonista és l'ostra al Blau Mar, Campinyana, Casa David, Casa Llambric, El Pescador, La Barraca, La Roca Plana, Lo Garbí, Lo Goleró, Lo Típic, Nova de Vimar, Restaurant del Mar Flamingo, Rodamar, Salazars i Restaurant Sol. Fins al 24 de maig, jornades de l'Ostra de l'Ampolla, espai gastronòmic del Delta.
4: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu Happy Cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zona reservada, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
5: Estàs buscant una furgoneta o vehicle industrial?
6: JMS Vehicles Industrials, la primera empresa de les Terres de l'Ebre especialitzada en furgonetes d'ocasió i vehicles industrials de fins a 3.500 quilos. Isotèrmics, frigorífics, furgonetes combi, comercials de gran volum, camions bolquet i molt més. Més de 150 punts de revisió, garantia i finançament flexible.
5: Vine a veure'ns a les noves instal·lacions a la carretera de Freginals 4. A la rotonda de Maruja Pla, Amposta.
6: JMS Vehicles Industrials.
7: Imagina Ràdio.

0: Únic s'escriu amb H o sense H?
1: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Tan únic com tu. Informa't a Hyundai.es. Avelló Autotec, el teu concessionari oficial Hyundai a Tortosa.
2: Fixem la mirada en les notícies de la jornada per gentilesa de Multiòptiques.
3: Les notícies amb Andrea Maqueda.
4: Bon dia. Controlat l'incendi en una zona de canyes a Riba-roja d'Ebre que ha cremat 2,7 hectàrees. El foc es va originar en un punt proper a la carretera TV7411 a tocar de la zona on dimecres al vespre va tenir lloc un altre incendi. Segons han informat els bombers, les flames estan ancorades entre el riu i l'àrea que va cremar dimecres. El foc no ha generat focus secundaris ni ha traspassat la carretera o les vies del tren. Els bombers hi van enviar 10 dotacions que al llarg del dia van assegurar el perímetre, tot gestionant arbres en estat precari. La Diputació invertirà més de 143.000 euros en el manteniment de les vies verdes ebrenques durant els pròxims 4 anys. L'acord es va exposar als ajuntaments i consells comarcals implicats en aquests itineraris el passat 12 de maig. El document preveu que la Diputació assumeixi el manteniment de més de 100 quilòmetres de vies verdes amb tasques de neteja, desbrossament de marges, reparació del ferm i senyalització. També inclou actuacions davant de danys provocats per fenòmens meteorològics i la promoció turística d'aquests espais, consolidats com a referent del turisme sostenible al territori. I en agenda, 4 dies d'activitats gratuïtes al Museu de Tortosa per commemorar el Dia Internacional dels Museus. Fins al 17 de maig s'hi han previst propostes diferents. Avui divendres es podrà gaudir de la visita guiada a l'exposició Entre dos segles i la inauguració de la mostra Entre mirades amb obres de l'alumnat de batxillerat artístic de l'Institut d'Ertosa. Dissabte arriba la nit dels museus amb el concert del músic Xari Maresté i diumenge es tanca la programació amb noves visites guiades i un taller de dibuix per a infants.
5: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
6: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo. Les Ray-Ban, Zadig & Voltaire, Furla, Yalea, Tou, Silhouette i Evil Eyes.
5: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crash canvia de ril.
6: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69, Tortosa.
5: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
7: Imagina Ràdio.
8: Les clíniques dentals Ebre Clínic Tortosa, Montsià, Amposta, Llazar, Vinaròs, t'ofereixen el temps.
4: I pel que fa al temps, avui divendres ens hem despertat amb un cel ennuvolat a causa dels núvols alts i mitjans, però que aniran minvant durant la jornada. Avui les temperatures es mantenen similars. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 9 i 13 graus, mentre que les màximes arribaran als 19, 21 i 22 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!

0: Recordes això?
1: Somriu!
2: Ai, no, que no m'agrada gens el meu somriure. Tinc les dents fatal.
0: Amb Invisalign, el sistema d'ortodòncia invisible, he aconseguit el somriure que sempre he volgut. Invisalign, molt més còmode i discret que els brackets tradicionals.
3: Demana la teva primera visita gratuïta.
0: Clínica Dental Ebre Clínic, Avinguda Catalunya 28 Tortosa.
3: O ebreclinicdental.com.
0: Clínica Dental Montsià, Avinguda Ràpita 197 Amposta.
3: O montsiadental.com.
0: I Clínica Dental Azahar, plaça 3 Reis 22 Vinaròs.
3: O azahardental.com.
0: Fes com jo i somriu a la vida.
4: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
5: Imagina Ràdio, de bon matí. Imagina.
0: Fusteria Rupérez, som fabricants i ho fem a mida. A Fusteria Rupérez, ens adaptem a tu i t'oferim la cançó en català.
6: I avui la cançó en català ens arriba des d'Amposta. Es tracta de Rampaire, des del seu últim àlbum, Des d'Aire. Aquesta cançó es diu Lo Trampolí.

0: Vols renovar la teva llar? A Fusteria Rupérez fabriquem a mida cuines, armaris, mobles, tot amb materials de primera qualitat per a particulars i empreses, per a que cada espai sigui còmode, acollidor i funcional. També parquet amb diferents acabats per donar-li a la teva llar un toc únic i diferent. T'ho estàs pensant? Passa per les nostres instal·lacions al polígon de Ferreries, Tortosa. Truca'ns al 977 50 15 20 o visita Rupérez.es. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu.
1: Imagina Ràdio, de bon matí.
2: I ha arribat el cap de setmana, pues, moltes activitats hi ha per a fer durant aquests dies al nostre territori. Mira, anem a repassar-ne algunes. Per exemple, avui divendres tindrà lloc dintre de la programació de la 20a edició del curs Dones, Salut i Educació, recordar és saber. Vas esperar una educació ciutadana lliure i sense por a càrrec de la fiscal general de l'Estat i exministra de Justícia d'Espanya, Dolores Delgado García, i també de Baltasar Garzón Real, exjutge i magistrat central d'instrucció. Serà una xerrada coordinada per Rosa Queral Casanova, Olga Pérez i José Miguel Jiménez. Serà a les 6 de la tarda a l'Espai Eliseo Vives de Deltebre. També avui tindrà lloc el concert d'Un temps d'un país, espectacle homenatge als grans noms de la nova cançó amb Borja Penalba i Meritxell Gené. Serà a les 8 i mitja del vespre al Teatre Auditori d'Alcanar per una entrada de 10 euros. I també avui màgia golf amb Aleix Vidal a les 8 i mitja del vespre al carrer de l'Havana. El preu de l'entrada és de 5 euros anticipada, 7 euros a taquilla i anticipada es pot adquirir a través de Breticket. Demà dissabte anem a destacar algunes de les moltes activitats que hi ha. Mira, per una banda, l'espectacle Rivera Express. És un espectacle amb Quico el Celi, el Noi i el Mut de Ferreries i la companyia Traut de Tarí. Els passis seran a les 10 del matí, a les 11 i mitja i també a la 1, a les 4 i a les 5 i mitja de la tarda al Museu del Ferrocarril de Móra la Nova. El preu de l'entrada és de 20 euros anticipada i 22 a taquilla. Durant tot el dia, a la plaça de l'Arenal de Miravet, tercera fira, producte artesanal i agroalimentari. També hi haurà teatre familiar amb la Bitonet a les 6 de la tarda a l'Auditori Sixto Mir de la Ràpita per un preu d'entrada de 5 euros i també Nit de cel profund als Pilans, muntatge i posada en estació assistida i tot seguit tour estel·lar. Serà a partir de les 8:45 a la zona esportiva de la urbanització Els Pilans de Roquetes. Per al diumenge, dia 17, 20è aniversari de la mostra de teatre Cala de l'Ametlla de Mar. Serà a les 12 de mitja del migdia, hi haurà una representació per a públic infantil anomenada Qui té un amic té un tresor. Després, a les 6 i mitja de la tarda, un enemic del poble, del grup escènica de la societat, i tot serà a la sala Lacer de l'Ametlla de Mar. També el diumenge, per acabar la setmana, els Ports Natura i Art a Horta de Sant Joan, art contemporani amb els artistes Maria Elena Roquer, Mar Arza, David Invernon i Kiara Esgaramella. Hi haurà visita, serà una visita guiada i els torns seran a les 9 i mitja del matí, a les 10 i a les 10 i mitja. Informació al lloc web d'Horta de Sant Joan. Recordem també que des d'avui fins a diumenge se celebra la 18a edició de la Festa del Mercat a la plaça Amposta, recreació històrica de la vida a la capital del Montsià de principis del segle XX. Informació i, a més, d'entrades per als espectacles de pagament a festadelmercat.cat. Acabem amb un apunt de gastronomia i és que fins al 24 de maig se celebren les 35è jornades gastronòmiques de l'Ostra de l'Ampolla i participen 15 restaurants del municipi i els menús són entre 40 i 48 euros.
1: De bon matí, Imagina Ràdio.
2: I escoltem ara a Lost Frequencies, la cançó Are You With Me?
3: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by me.

0: Rastrero, de Bon Matí. Imagina Radio. Imagina. Imagina Radio, 103.9 FM.
1: El Mood Sunset Club. Aquest mes de maig, la festa no s'atura. Dissabte 23 de maig, gaudeix d'una tarda màgica amb la música en directe The Unleans and the Market Band, els èxits dels 2000 amb DJ Ricard i Mojitos al capvespre. Mood Sunset Club, el teu nou espai. Carretera Roquetes Regués, instal·lacions Montepío.
2: Fetzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fetzini, 977 70 12 57. Fetzini.net.
3: Et costa llegir? Et canses amb les pantalles? O has notat que el teu fill té problemes en l'aprenentatge? A Centre Òptic L'Esguard som especialistes en teràpia visual, un enfocament diferent per millorar el teu rendiment visual. I ho fem amb el suport de Wibi, una eina digital innovadora que converteix la teràpia en una experiència interactiva, motivadora i efectiva. Teràpia visual amb criteri professional, tecnologia i resultats. Demana cita al Centre Òptic L'Esguard d'Amposta, avinguda a la Ràpita 125 o trucant al 977 70 69 42.
4: Saps on va parar l'oli que llences per l'aigüera? Al mar. Però si el recicles, es pot convertir en sabó, productes de cosmètica o fins i tot biodiesel per avions i furgonetes. A casa, a l'hotel, al restaurant, al bar, a l'escola, cada gota reciclada compta. Olis Artemi, 12 anys complint el somni de millorar el medi ambient. A Tarragona, Lleida, Terol, València i, per suposat, a les Terres de l'Ebre. Olis Artemi, troba'ns a les xarxes socials i ajuda'ns a millorar el planeta.
5: Estàs buscant una furgoneta o vehicle industrial?
6: JMS Vehicles Industrials, la primera empresa de les Terres de l'Ebre especialitzada en furgonetes d'ocasió i vehicles industrials de fins a 3.500 quilos. Isotèrmics, frigorífics, furgonetes combi, comercials de gran volum, camions bolquet i molt més. Més de 150 punts de revisió, garantia i finançament flexible.
5: Vine a veure'ns a les noves instal·lacions a la carretera de Freginals 4. A la rotonda de Maruja Pla, Amposta.
6: JMS Vehicles Industrials.
0: Imma Rastrero, de Bon Matí. Imagina Radio.

0: shot.
1: De bon matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.
2: Vols ser original amb els teus amics, la teva parella o amb qualsevol familiar? Aleshores, regala alguna cosa diferent.
3: Totes les setmanes, les millors pel·lícules d'estrena.
2: Bonus al cinema és un regal. 10 vals bescanviables per anar al cine a un preu molt reduït.
3: Bonus al cine és un regal d'Unió Cine Ciutat.
2: Consulta les condicions a unioscineciutat.com.
3: Cinemes en posta.
4: Bueno, y si sona algo referent a Cinemes en posta, si sona esta sintonia, pues es que anem a parlar de cine, a parlar de cine, a parlar de Cinemes en posta. Recorda que a Cinemes en posta hi ha 11 sales, no una, ni 6, ni 3, ni... No, n'hi ha 11. Llavors, pues la cartellera, pues no diré que és infinita, perquè pot ser exagero, però sí que és molt, però que molt àmplia, i hi ha molta varietat de pel·lícules. Aquesta setmana, per cert, hi ha moltes estrenes, eh? Vull dir, estrenes com, per exemple, jo que sé, Jugada Maestra, que és amb Glenn Powell, Ed Harris... hi ha una estrena d'una espanyola que t'he de dir que a mi m'apeteix molt veure-la. És una pel·lícula pues, d'humor, Berto Romero, Judith Martín, Joaquín Reyes, Bruna Cusí... Una pel·lícula que es diu Pizza Movies, o sigui que si tens ganes d'anar al cine a riure-te'n una mica, pues ja ho saps... Més estrenes de la setmana, pues jo que sé, una pel·lícula espanyola que es diu Hugo 24, que és l'última de Aaron Piper. També podem anar a veure la pel·lícula Un hijo, que també és espanyola. O altres estrenes, com per exemple, es podria anar a veure la pel·lícula de Guy, de Gigante, o encara es pot veure el Diablo Viste de Prada 2, que també està en cartellera. Continua en cartellera i mira, et diré fins i tot quan pots veure-la. Pues mira, avui divendres, per exemple, pues podries veure-la a les 5 i mitja de la tarda, a les 6 i quart, a 3 quarts de 8, a 3 quarts de 9 i a les 10 de la nit, o dissabte a les 5, 6, 7 i mitja, 8 i mitja o a les 10 de la nit. O sigui que no tens excusa si t'apeteix veure-la, perquè hi ha molts horaris on se pot veure, a diferents sales. O sigui que mira, jo el que et recomano és que vagis al lloc web de Cinemes en posta, bueno, de Unió Cine Ciutat, allà et situes a Cinemes en posta i consultes la teva cartellera. Si no, pues encara et diré més, l'aplicació d'Unió Cine Ciutat, que és molt útil i pots comprar la teva entrada pues anticipada. T'arriba el QR i així arribes allà i t'evites cues. Fins i tot, si ho compres a través de l'aplicació, pues t'evites cua per a les crispetes o palometes, com diem nosaltres, i la beguda. O sigui que més facilitats jo crec que no t'ho poden donar i que, bueno, que això del cine, que no s'ha de perdre, que cal anar al cine... I que, bueno, com has escoltat fa un moment, és una bona opció per regalar. I que quan vas a Cinemes en posta, tens ganes de tornar. Cinemes en posta. Ara, a més de la promoció, torna per 6,50 €. A les taquilles de les sales de Cinemes en posta d'Unió Cine Ciutat, també tens aquesta opció fent la compra online a cineciutat.com i a la nostra app còmoda i fàcil. Torna per 6,50 €. Compris on compris, però sempre a Unió Cine Ciutat, Cinemes en posta.
1: Fins a les 9 i mitja, de bon matí. La millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio. Imagina. Imagina Ràdio.
5: Imagina Ràdio.
6: Imagina.
1: Tonight, tonight. Imagina.
6: Imagina Ràdio.
7: Saps que jo t'estiu igual.
8: Molt, molt. M'agrada molt.
9: M'encanta.
8: L'escolto.
6: Imagina Ràdio.
8: Tota l'estona. No puedo.
1: Així és.
6: Imagina Ràdio.
8: La millor selecció musical.
6: Imagina Ràdio.
1: La millor música.
6: Per sentir-se bé. Imagina.
4: I en no res, arribem ja a les 9 i mitja del matí i posem el punt i final al de bon matí avui divendres. Marxem així, marxem amb Rusowski. La cançó es diu Malibu. Per part meva, res més. Desitjar que passis bon cap de setmana i fins dilluns. Adéu-siau.

0: Aquí comença Camí a Eurovisió, Viena 2026. Prepara't per assabentar-te de totes les notícies del món eurovisiu amb Imma i Gavi. Camí a Eurovisió, Viena 2026. Amb el patrocini de Montesó Formació i Autoescoles i Avelló Autotec. Concessionari oficial Hyundai a les Terres de l'Ebre.
1: Únic s'escriu amb H o sense H?
2: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Tan únic com tu. Informa't a Hyundai.es. Avelló Autotec, el teu concessionari oficial Hyundai a Tortosa.
3: Hi ha dos tipus de persones.
4: Les de Nesquik o les de Colacao?
3: No.
4: Les de Coca-Cola o Pepsi?
3: Que no. Les que aprofiten les oportunitats o les que perden el temps? Tu, de quin tipus ets? Autoescoles Montesó, som de les primeres. Per això posem Autoescoles Montesó a la teva disposició. Tu ens dius quan, com, des d'on i de quina forma vols aconseguir el teu carnet de conduir i nosaltres ens adaptem a tu. Presencial, virtual, en directe o diferit, plataforma, aplicació, pel mòbil, tablet, ordinador, tele... Informa't a info@autoescolesmontesó.com o trucant al 977 70 33 54.

Molt bon dia. En punt les 9 i 30 minuts i nosaltres que hem envaït dos minutets del de bon matí, li hem robat dos minuts a Imma perquè tenim moltes coses a contar-vos aquesta edició express del Camí a Eurovisió Viena 2026. Ahir es va fer la segona semifinal, vosaltres ja sabeu, perquè us ho anem anunciant i dient durant tots els dies i des de l'1 de març, que també Gavi i jo estem com a molt pesadetes cada diumenge explicant-vos i ensenyant-vos i dient-vos i posant-vos al dia del món eurovisiu. I aquesta setmana és la gran setmana de la música, la festa d'aquest 70è aniversari del Festival d'Eurovisió que es porta a terme a Viena. Com dèiem, ahir vam tenir alguna que altra sorpresa, alguna que altra decepció, molt més decebudes que no pas de la primera semifinal. Després també escoltarem a Gavi amb les seves impressions tot just acabar la segona semifinal, però ja tenim els 10 països que configuren la llista final de la gran final del Festival d'Eurovisió, que serà aquest dissabte a partir de les 9 de la nit, i a Espanya doncs ens hem de buscar la vida, i nosaltres veiem aquesta retransmissió que ens ofereix la senyal en directe el propi festival des de la pàgina oficial d'Eurovisió, i allà ens estem posant al dia de totes les actualitats que succeeixen. Nosaltres comencem doncs diem-vos que d'aquests 10 països que han passat a la final, hi han alguns que se'ns han quedat fora. Per exemple, Armènia, el nostre Paloma Rumba, no el veurem dissabte a l'escenari de Viena. I també hi han d'altres, com Letònia i altres països. Tampoc no veurem a Portugal, que ja es va quedar a la primera semifinal. Ai, Déu-n'hi-do, que ens està donant moltes sorpreses i molt que parlar aquesta edició, la 70a en qüestió del Festival d'Eurovisió. Agafem una mica d'aire. Nosaltres el que fem és intentar portar-vos tota la informació, tota l'actualitat, tot el que veiem que pot ser bo per a vosaltres per a poder gaudir d'aquesta final d'Eurovisió. Ho intentem retransmetre aquí, des de les zones d'Imagina Ràdio. El meu nom és Imma Beneito i, evidentment, també tinc d'una manera com a més virtual, d'una manera més... ahir ens va enviar un àudio perquè ja sabeu que Gavi avui està a classe.

I ara sí, ja podem donar-vos a conèixer les 10 cançons que han passat a la final. Primer de tot, parlarem del primer país que també va ser el primer en actuar ahir a la gran semifinal, la 2, i estem parlant de Bulgària. Ella es diu Dara i la cançó Bangaranga i sona tal que així.

La posada en escena de Bulgària, la veritat és que em va sorprendre perquè té menys moviment del que jo pensava i molt de moviment en cadires. Ja estan tots ballant al voltant d'unes cadires que fins i tot arriba un moment que la Dara se la posa al cap, però això va convèncer tant el públic com el jurat i el veurem a la final. Un altre dels països que també va fer-se amb aquesta passi directe a la final va ser Ucraïna, sorprenentment, perquè malgrat les cançons d'Ucraïna sempre ens agraden molt, tant a Gabi com a mi, en aquesta ocasió ens vam quedar una mica curtes i, a part d'això, a l'actuació del directe de l'LK va haver un gall estrepitosament escandalós, però nosaltres no ho pensàvem. I aquí la tenim, a la final del Festival d'Eurovisió, Ucraïna, l'LK i el seu ritme.

Hi ha ocasions en les quals penso que quan el festival, o en aquest cas els organitzadors del festival, els productors, decideixen posar un trosset en concret per a fer el recap i que ens fan una miqueta de memòria de totes les cançons per a que pugueu votar, en aquest cas pugueu, perquè nosaltres no podem, la resta de països, ens fa la sensació que van

veritat és que Jonas Lowe per Noruega va fer una actuació perfecta. Va cantar molt i molt bé. Teníem una mica de por, tant Gavi com jo, de que això en directe... I 100% que sí, estàvem, no va ser un dels primers països que van anunciar i nosaltres estàvem pregant perquè Noruega passés a la final del Festival d'Eurovisió i així ha sigut, és a dir, que els veurem dissabte. També deuen estar molt contents, encara que ells ho veuen de dia, els nostres amics australians, perquè ja feia algun temps, l'any passat amb el Milkshake Man, no van aconseguir fer-se... Amb aquest pas a la final. De fet, a la primera semifinal va actuar el representant de l'any anterior d'Austràlia amb aquella broma que tenen entre Àustria i Austràlia. Doncs aquest any sí, Austràlia, amb una impressionant posada en escena, encara que nosaltres ens sobra un moment en el qual ella fa veure que toca el piano. Aquí nosaltres crec que s'haguessin pogut estalviar aquesta part, però tot suma. I Delta Go Dream, amb el seu Eclipse, va aconseguir-se amb el passe per Austràlia.

Així, de bones a primeres, potser no és una cançó que arribi molt, però sí que té tots els ingredients necessaris per a captivar tant el públic com el jurat, i així va ser. Eclipse, Delta Goodrem, serà a la final del Festival d'Eurovisió. Una actuació que ens va agradar moltíssim i que l'escoltarem i que ens fa molta il·lusió que estigui a la final és Romania. Tornaven al Festival d'Eurovisió després d'un parell o tres d'anys d'absència i l'Alexandra Capitanescu, amb el seu Choke Me, va aconseguir aquest pas i a la final.

0: La veritat és que va clavar-ho, l'Alexandra, amb aquest showme. Ella va tota de negre, hi ha un phantom que va tot de blanc i van jugant entre les dues imatges. També comencen amb unes guitarres i unes tires de LED molt vistoses de color blanc que es tiren a l'Alexandra d'un costat cap a l'altre i viceversa. Llavors, arribats en aquest punt en el qual nosaltres estàvem contentes de que Choke Me passés i Romania a la gran final, anem a escoltar què ens va dir Gaby, ara que estem a la meitat d'aquestes cançons que passen a la final. Què ens va dir Gaby només finalitzar aquesta primera semifinal? Endavant, Gaby!
1: Hello! Soc Gaby, un dijous a les 11:17 de la nit. Ara mateix acaben d'anunciar els 10 finalistes i estem flipant. Ella ja, Imma, ja us haurà comentat, ella, el que pensa, el que opina. Ara em toca a mi. Primer anàvem superbé, hasta que hem arribat al punt en el que han començat a ballar-nos les cançons. Ha passat Ucraïna, que ha tingut un gallo espectacular. Ha passat Xipre, que la cançó és xula i la posada en escena és fabulosa, però la veu és horrible. Canta fatal. Sembla que estigui afònica. Se'ns ha quedat fora Suïssa, que em pareix... És que no sé com dir-ho, em pareix raríssim. Que damunt portaven una bona proposta i s'ha quedat fora. I s'ha quedat fora Armènia, el Paloma Rumba, que no pot ser possible, per favor. Era boníssima. I s'ha quedat fora Letònia, que Letònia portava una pedazo d'actuació i un pedazo de bozarrón. Horrible, horrible, fatal, fatal. A la final, Ucraïna, Xipre i Txèquia, és que me sobren molt. Vull dir, Txèquia a mi m'agradava la cançó, està xula, però en comparació no, i damunt aquí a la tele s'ha vist el càmera reflexat als vidres, que porta com uns vidres a la posada d'escena, com uns miralls, i se'ls ha vist els càmeres i els que ho movien, els que els movien per detrás i reflexats i de tot, i que mal, estic bastant decepcionada, la veritat. En fi, molt malament, molt malament, molt, molt, molt, molt malament. La primera semifinal va ser espectacular. Tot estem d'acord en tot i la segona ha sigut fatal. Mos veiem, ara sí que mos veiem diumenge. Ja saben que Finlàndia s'ha emportat el micròfon de cristal. Pues paso en Imma.
0: Ja veieu que Gaby estava bastant enfadada i bastant decebuda perquè ella és així de natural i ho explica. A la primera semifinal vam fer 8 de 10, les dues, vam encertar 8 de 10, i en aquesta semifinal hem fet 7 de 10. No està mal el tant percent de països que hem encertat que passen a la final, però és tan gran la decepció, Suïssa, per exemple, que se'ns hagi quedat fora, és quelcom incomprensible. Però estem molt contentes per un petit país que és Malta i que Aidan, amb el seu Vela, que jo sempre he dit que és una cançó que m'agrada moltíssim, va aconseguir fer-se amb la final, va cantar espectacularment bé i simplement dir-vos que quan acaben les postals són el temps que entre actuació i actuació l'organització necessita per treure tot el muntatge de l'actuació anterior i preparar l'actuació següent, doncs quan va acabar la postal, que normalment sempre comencem ja amb aquell tiririririr i el país anunciat, van haver de tirar de recurs de públic perquè durant almenys 45 segons van haver de necessitar-lo l'organització per muntar tot el que havia portat Malta a l'escenari del festival. Anem a escoltar a Dan amb el seu Vela representant a Malta, que també veurem demà dissabte.

Molta classe sobre l'escenari de Viena, una gran posada en escena, tot molt tranquil, molt relaxat, que de tant en tant també s'agraeix, perquè després de cançons com la de Choke Me, que arribi Aidan Malta i el seu Bella, la veritat és que s'agraeix bastant. Anem ara a una cançó i un país que, de per si, quan l'escoltàvem enregistrada, ens agradava molt. Pensàvem i teníem molt bones expectatives posades en ella. Finalment ha aconseguit el passi a la final, però nosaltres no hi estem massa d'acord, perquè o bé canta així en directe i no ens havíem adonat, o bé la xica Antagoni està afònica, però que esperem que estigui calladeta fins dissabte, cosa que no podrà ser perquè han de fer assajos generals i passis per jurat. Estem parlant de Xipre, Antagoni i el seu Jala. Pugen damunt d'una taula, fan ballar doncs d'una manera molt espectacular els malucs. La veritat és que la posada en escena és molt xula, però no ens ha acabat de convèncer la veu en directe de la protagonista de Xipre.

tots els ingredients per ser no només una representant de Xipre, sinó que si ens expliquessin que és una representant de Grècia, també ens ho creuríem. És, la veritat, una bona cançó, una cançó que segurament sonarà molt aquest estiu, però que se'ns ha quedat molt curta i que tant per a Gabi com per a mi, que ens hem tornat una miqueta exigents, no hauria d'estar a la final del Festival d'Eurovisió. Li ha tret lloc, per exemple, al nostre Paloma Rumba d'Armènia, però les coses són com són i sempre ens en portem alguna sorpresa i alguna decepció. Ens vam emportar una sorpresa amb Albània, Alice Nan, que també té el passi directe a la final.

La posada en escena d'Albània té subtítols en anglès perquè puguis entendre una mica més la lletra. Parla de mare, parla de crio, parla del temps que passa, del temps que no recuperes. La veritat és que és una molt bona posada en escena, molt tendra. Només surt ell físicament. Després, al final, surt una persona que representa ser la seva mare, que li entrega un rellotge d'aquells de butxaca. I també, al llarg de tota l'actuació, hi ha moltíssima gent que surt en croma, surt en pantalla, i la veritat és que omple molt l'escenari, ens va agradar. Ell porta com una armadura d'un cavaller, així tota... La veritat és que ens va agradar. Sí, estem contentes d'Albània. Va ser una sorpresa agradable la que ens vam emportar. I també tenim una altra sorpresa, aquesta ja no va ser tan agradable. Dinamarca va fer-se amb aquest passe Soren Toppergaard Lund i el seu Forbirgarjem.

Bé, aquesta, més que una decepció, va ser una sorpresa agridolça. Per un costat ens agrada la cançó, la posada en escena no està mal, no és excepcional, però no està mal, surten dintre d'una caixa i bé, no està mal, però la que sí va ser una decepció, malgrat el país, ens encanta. Li tenim un amor especial a Txèquia per motius personals, tant Gabi com jo. Hi ha anys que han portat cançons molt més bones i no han passat, però aquest any sí que Crossroads, Daniel Sitzka, va fer-se amb el passe a la final per Txèquia.

0: I així hem acabat ja de descobrir les 10 cançons que formaran aquesta gran final del Festival d'Eurovisió dissabte. Ahir també vam poder veure l'actuació de França, Monro amb Regardé, l'actuació, des del meu punt de vista penosa, de Regne Unit, amb Ain't Right Dry, de Look Mom No Computer, i la gran actuació que van fer els hostes, els protagonistes, els austríacs, amb Cosmo i el seu Tank Shane, amb aquest permís per ballar, que és amb el que ens acomiadem. Nosaltres us esperem diumenge. Serà ja amb el resultat final del Festival d'Eurovisió. Si voleu, podeu seguir-la online mitjançant la pàgina oficial del festival, que és eurovision.tv, i si no, doncs a qualsevol de les plataformes de les televisions oficials, que també retransmeten amb comentaristes les seves, doncs, finals, en aquest cas, del Festival d'Eurovisió. Ens veiem tots dissabte a les 9 davant de la tele o davant de l'ordinador, davant d'on vulgueu, però on sí ens veiem és el proper diumenge a les 9 de la nit, és quan serà la semifinal del dissabte, i el diumenge a les 12 del migdia serem aquí per explicar-vos moltes cosetes. Nosaltres ho deixem aquí, que tingueu molt bon dia, bon divendres i també bon dissabte, i que la disfruteu. Adeu-siau!
1: Aquí, camí a Eurovisió Viena 2026. T'esperem la setmana vinent per assabentar-te de totes les notícies del món eurovisiu amb Imma i Gavi. Camí a Eurovisió Viena 2026, amb el patrocini de Montesó Formació i Autoescoles i Abelló Autotec, concessionari oficial Hyundai a les Terres de l'Ebre.
2: Únic s'escriu amb H o sense H?
3: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Tan únic com tu. Informa't a Hyundai.es. Abelló Autotec, el teu concessionari oficial Hyundai a Tortosa.
4: Hi ha dos tipus de persones.
5: Les de Nesquik o les de Colacao?
4: No.
5: Les de Coca-Cola o Pepsi?
4: Que no. Les que aprofiten les oportunitats o les que perden el temps? Tu, de quin tipus ets? Autoescoles Montesó, som de les primeres. Per això posem Autoescoles Montesó a la teva disposició. Tu ens dius quan, com, des d'on i de quina forma vols aconseguir el teu carnet de conduir, i nosaltres ens adaptem a tu. Presencial, virtual, en directe o diferit, plataforma, aplicació, pel mòbil, tablet, ordinador, tele. Informa't a info@autoescolesmontesó.com o trucant al 977 70 33 54.
6: Són les 10.
7: Les notícies amb Andrea Maqueda.
8: Bon dia. Controlat l'incendi en una zona de canyes a Riba-roja d'Ebre que ha cremat 2,7 hectàrees. El foc es va originar en un punt proper a la carretera TV7411 a tocar de la zona on dimecres al vespre va tenir lloc un altre incendi. Segons han informat els bombers, les flames estan ancorades entre el riu i l'àrea que va cremar dimecres. El foc no ha generat focus secundaris ni ha traspassat la carretera o les vies del tren. Els bombers hi van enviar 10 dotacions que al llarg del dia van assegurar el perímetre, tot gestionant arbres en estat precari. La Diputació invertirà més de 143.000 euros en el manteniment de les vies verdes ebrenques durant els pròxims 4 anys. L'acord es va exposar als ajuntaments i consells comarcals implicats en aquests itineraris el passat 12 de maig. El document preveu que la Diputació assumeixi el manteniment de més de 100 quilòmetres de vies verdes amb tasques de neteja, desbrossament de marges, reparació del ferm i senyalització. També inclou actuacions davant de danys provocats per fenòmens meteorològics i la promoció turística d'aquests espais, consolidats com a referent del turisme sostenible al territori. I en agenda, 4 dies d'activitats gratuïtes al Museu de Tortosa per commemorar el Dia Internacional dels Museus. Fins al 17 de maig s'hi han previst propostes diferents. Avui divendres es podrà gaudir de la visita guiada a l'exposició Entre dos segles i la inauguració de la mostra Entre mirades amb obres de l'alumnat de batxillerat artístic de l'Institut d'Ertosa. Dissabte arriba la nit dels museus amb el concert del músic Xari Maresté i diumenge es tanca la programació amb noves visites guiades i un taller de dibuix per a infants.
9: Repsol t'ofereix el temps.
8: I pel que fa al temps, avui divendres ens hem despertat amb un cel ennuvolat a causa dels núvols alts i mitjans, però que aniran minvant durant la jornada. Avui les temperatures es mantenen similars. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 9 i 13 graus, mentre que les màximes arribaran als 19, 21 i 22 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia.
10: La vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
11: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea Tous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
10: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
11: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
10: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
12: Imagina Ràdio.
13: Imagina Ràdio. Imagina Ràdio. Quiero vivir, quiero gritar. I wanna scream. Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.
14: La millor música.
13: Per sentir.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Imagina't una llar plena de llum, on el silenci es converteix en pau i cada estança respira confort. Amb IDM Sánchez i les finestres d'alumini Calain, això deixa de ser un somni per ser la teva realitat. Estalvi energètic, disseny elegant i minimalista, amb fins a 10 anys de garantia. Troba'ns al carrer Argentina 1 de Tortosa o truca al 671-84-0077. Amb IDM Sánchez, distribuïdor expert Calain, deixa que la llum envaeixi la teva llar.
2: Clínica Terres de l'Ebre. Atenció sanitària propera, accessible i personalitzada per a mútues i particulars. Consultes externes, urgències, sala de parts, hospitalització, quiròfans, proves diagnòstiques i terapèutiques. Clínica Terres de l'Ebre. Telèfon 977-588-200. A Tortosa, sempre al teu servei.
3: Hi ha una terra on el silenci ens parla. Una terra que neix del riu. On el temps no es mesura, es gaudeix, i on els paisatges ens fan somiar despert. Una terra que és la nostra, que ens fa créixer. On avançar és tornar a l'origen. I el futur comença respectant la nostra història, perquè la nostra terra inspira. Reserva de la Biosfera de les Terres de l'Ebre.
4: Projecte finançat per la Generalitat de Catalunya a través dels fons de transició nuclear.
5: Ofertes històriques a Mi Electromoder Hogar. Smart TV Samsung de 65 polzades, 359 euros. Combi a partir de 299 euros. I aire condicionat a partir de 300 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electromoder Hogar. 70 anys servint-te, per alguna cosa serà.
6: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
7: Garden Center Vostres Vivers. Gran varietat en planta ornamental, arbustiva, arbres i fruiters. 36.000 metres quadrats d'exposició per guarnir el jardí, la terrassa, el balcó o la teva llar. Més de 30 anys d'experiència en el sector del viver i la jardineria. Tot el que busques i més, ho tens a Vostres Vivers. Antiga Nacional 340, quilòmetre 1054,1, Vinaròs. Obert també diumenges i festius de 10:30 a 14:00.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs't, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
2: Dissabte 30 de maig, a Amposta, 8a edició de l'Orriusona Festival.
3: L'Orriusona Festival.
2: Búhos, els Catarres, els Amics de les Arts, la Cosina, Naina, Pavet i Marieta, Martí Pérez, Miquel del Roig, Gigi Trapella, Greta Connor, Blanc, Chloe Galiano i Anna Adarbe. No és Miami. Food Truck, servei de bar i espai per autocaravana.
3: L'Orriusona Festival.
2: Espai firal 1 d'octubre d'Amposta. Obertura de portes a les 5 de la tarda. Venda anticipada d'entrades a l'orriusonafestival.cat. Música non-stop a l'Orriusona Festival. Imagina Ràdio, emissora oficial.
4: Al Econutrients Naturas i Tortosa portem més de 25 anys cuidant-te de manera natural. Alimentació, frescos, sucs ecològics, complements nutricionals, cosmètica, higiene personal, herbolària, fitoteràpia, encens, espelmes i molts més productes naturals que cuiden la teva salut i del planeta. Econutrients Naturasí, carrer Vergés Paulí, Tortosa. Naturalment.
5: Ribera Express, un espectacle exclusiu amb Quico el Cel i el Noi i el Mut de Ferreries i la companyia Traut de Tarí. Un viatge en tren de locomotora de vapor amb personatge sorpresa i un grup de músics que no han pagat el bitllet. Ribera Express, el 16 de maig al Museu del Ferrocarril a Móra la Nova. Entra a la web del museu i escull el teu trajecte.
6: Vine a viure la Festa del Mercat a la plaça d'Amposta. Del 15 al 17 de maig, viatge als inicis del segle XX al cor del Delta de l'Ebre. Enguany celebrem l'esport d'època amb el ciclisme i el futbol com a protagonistes. Gaudeix d'un programa ple de música, gastronomia, espectacles i activitats per a tothom. Vesteix-te com els nostres avantpassats i forma part de la història. Festa del Mercat a la plaça d'Amposta. T'hi esperem.
7: Imagina Ràdio.

0: Són les 11.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bon dia. Controlat l'incendi en una zona de canyes a Riba-roja d'Ebre que ha cremat 2,7 hectàrees. El foc es va originar en un punt proper a la carretera TV7411 a tocar de la zona on dimecres al vespre va tenir lloc un altre incendi. Segons han informat els bombers, les flames estan ancorades entre el riu i l'àrea que va cremar dimecres. El foc no ha generat focus secundaris ni ha traspassat la carretera o les vies del tren. Els bombers hi van enviar 10 dotacions que al llarg del dia van assegurar el perímetre, tot gestionant arbres en estat precari. La Diputació invertirà més de 143.000 euros en el manteniment de les vies verdes ebrenques durant els pròxims 4 anys. L'acord es va exposar als ajuntaments i consells comarcals implicats en aquests itineraris el passat 12 de maig. El document preveu que la Diputació assumeixi el manteniment de més de 100 quilòmetres de vies verdes amb tasques de neteja, desbrossament de marges, reparació del ferm i senyalització. També inclou actuacions davant de danys provocats per fenòmens meteorològics i la promoció turística d'aquests espais, consolidats com a referent del turisme sostenible al territori. I en agenda, 4 dies d'activitats gratuïtes al Museu de Tortosa per commemorar el Dia Internacional dels Museus. Fins al 17 de maig s'hi han previst propostes diferents. Avui divendres es podrà gaudir de la visita guiada a l'exposició Entre dos segles i la inauguració de la mostra Entre mirades amb obres de l'alumnat de batxillerat artístic de l'Institut d'Ertosa. Dissabte arriba la nit dels museus amb el concert del músic Xari Maresté i diumenge es tanca la programació amb noves visites guiades i un taller de dibuix per a infants. I pel que fa al temps, avui divendres ens hem despertat amb un cel ennuvolat a causa dels núvols alts i mitjans, però que aniran minvant durant la jornada. Avui les temperatures es mantenen similars. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 9 i 13 graus, mentre que les màximes arribaran als 19, 21 i 22 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres es trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia.
1: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta. A Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
2: Si quan penses en reformes et sona així...
3: Obres, obres, obres!
2: És perquè encara no coneixes We Obres. A We Obres ens encarreguem de tot. Des de feines de paleta fins a instal·lacions d'electricitat, fontaneria i climatització. Tant per la teva llar com per al teu negoci, gestionem cada detall amb una excel·lent relació qualitat-preu. I tant les obres com el manteniment el realitzem amb el nostre propi equip. WeObres.com. We Obres. Construïm els teus somnis.
1: 5 i 6 de juny, a Vilalba dels Arcs, Tasta Vilalba. Mostra de producte local, vi amb música i art a càrrec dels cellers locals. Visita les explotacions dels productors, degustacions, pinxos, food trucks, activitats infantils i els concerts d'Eric Vinaixa, Doctor Prats, Mr. Highland i DJ Crispy Night. 5 i 6 de juny, Tasta Vilalba. Entrades a Ebre Tiquet i a Vilalba Activa. Organitza Ajuntament de Vilalba dels Arcs.
4: Ribera Express, un espectacle exclusiu amb Quico el Cel i el Noi i el Mut de Ferreries i la companyia Traut de Tarí. Un viatge en tren de locomotora de vapor amb personatge sorpresa i un grup de músics que no han pagat el bitllet. Ribera Express, el 16 de maig al Museu del Ferrocarril a Móra la Nova. Entra a la web del museu i escull el teu trajecte.
1: T'agrada la salut i l'esport? Converteix la teva passió en professió a EUCES. Grau universitari en fisioteràpia a Tortosa o ciències de l'activitat física i l'esport a Amposta. O, si vols, doble titulació en només 5 anys i sense proves físiques. Nova jornada de portes obertes presencial dissabte 16 de maig a les 10 del matí a Tortosa i a les 12 a Amposta. Imprescindible inscripció prèvia a la web. Més info a euces.cat. EUCES, Escola Universitària de la Salut i l'Esport a les Terres de l'Ebre. Centre adscrit a la Universitat Rovira i Virgili.
5: Imagina Ràdio.
0: Imagina Ràdio.

0: kiss.
1: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
2: Vine a viure la festa del mercat a la plaça d'Amposta. Del 15 al 17 de maig, viatja als inicis del segle XX al cor del Delta de l'Ebre. Enguany celebrem l'esport d'època amb el ciclisme i el futbol com a protagonistes. Gaudeix d'un programa ple de música, gastronomia, espectacles i activitats per a tothom. Vesteix-te com els nostres avantpassats i forma part de la història. Festa del mercat a la plaça d'Amposta. T'hi esperem.
3: És or en estat líquid. Or pel seu color, pel seu aroma i or per a la salut. És equilibrat i l'essència de la dieta mediterrània. Iberolei, l'oli d'oliva verge extra de la cooperativa Montebre de Santa Bàrbara. Iberolei, l'oli afruitat per consumir en cru, amb denominació d'origen protegida Baix Ebre Montsià.
4: Rivera Express, un espectacle exclusiu amb Quico el Cel i el Noi i el Mut de Ferreries i la companyia Traut de Tarí. Un viatge en tren de locomotora de vapor amb personatge sorpresa i un grup de músics que no han pagat el bitllet. Rivera Express, el 16 de maig al Museu del Ferrocarril a Móra la Nova. Entra a la web del museu i escull el teu trajecte.
5: Ofertes històriques a Mi Electromoder Hogar. Smart TV Samsung de 65 polzades, 359 euros. Combi a partir de 299 euros. I aire condicionat a partir de 300 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electromoder Hogar. 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
6: Aquest diumenge, 16a prova del Campionat d'Agility de Catalunya a Roquetes. De 8 i mitja del matí fins a les 7 de la tarda, salts, velocitat i molta emoció amb més de 150 participants i 16 clubs d'arreu de Catalunya. 17 de maig al Club Ebre Agility, carretera de Roqueta Jesús. Obert a tothom.
7: Si vols estar al dia del món eurovisiu, països, representants, cançons, notícies, escolta Camí Eurovisió Viena 2026 cada diumenge de 12 a 1 del migdia a Imagina Ràdio.
6: Camí Eurovisió Viena 2026 amb el patrocini de Montesó Formació i Autoescoles i Avelló Autotec, concessionari oficial Hyundai a les Terres de l'Ebre.
8: Imagina Ràdio.

0: Són les 12. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. Mor un treballador de 56 anys a la Ràpita després d'esfondrar-se la teulada que estava reparant. Els fets es van produir poc abans de les 8 del matí d'ahir dijous. Per motius que encara s'estan analitzant, la superfície va cedir, fent que l'home que ja estava treballant caigués. Fins al lloc s'hi van desplaçar Mossos d'Esquadra, bombers i efectius del sistema d'emergències mèdiques, però no es va poder salvar la vida de la víctima. Els Mossos han obert una investigació i han informat el jutjat de guàrdia i el Departament d'Empresa i Treball. El Consell Comarcal del Montsià acull una jornada de PIMEC per analitzar l'evolució de l'absentisme laboral. La trobada ha reunit empresaris i representants institucionals per presentar un estudi sobre l'evolució de les baixes per incapacitat temporal a Catalunya entre el 2013 i 2025. Segons l'informe, les hores de baixa s'han duplicat en l'última dècada i ja representen més del 75% de les hores no treballades. Catalunya, a més, se situa com una de les comunitats amb més incidència d'aquest tipus de processos. Durant la jornada s'ha remarcat la necessitat de millorar la coordinació entre el sistema sanitari i empreses per agilitzar la gestió de les baixes. Les finals territorials dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya, demà dissabte 16 de maig, mobilitzaran prop de 800 esportistes a les Terres de l'Ebre. En total, 63 equips competiran en futbol sala, futbol 7, handball, voleibol i bàsquet en 7 municipis. Roquetes, Gandesa, Mora d'Ebre, Tortosa, Amposta, Sant Jaume d'Enveja i l'Ametlla de Mar. Les jornades serviran per decidir els equips classificats per a les finals nacionals, combinant esport, convivència i valors educatius. I pel que fa al temps, avui divendres estem tenint un cel ennuvolat a causa dels núvols alts i mitjans, però que aniran minvant durant la jornada. Avui les temperatures es mantenen. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 9 i 13 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 19 graus a Horta de Sant Joan, 21 a Godall i 22 graus a Deltebre i Ascó. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres es trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia.
0: Imagina Radio.

나는 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도

0: Imagina Ràdio.
1: Ai, que fort, brindarem fins que s'acabi la sort.
0: Imagina.
2: M'encanta.
3: L'escolto tota l'estona.
4: Així és.
0: Imagina Ràdio,
3: la millor selecció musical.
0: Imagina Ràdio.
4: La millor música.
0: Per sentir.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
2: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo. Les Ray-Ban, Zadikan Voltaire, Furla, Yalea, Tou, Silhouette i Evil Eyes.
1: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crash canvia de ril.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
1: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
3: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
4: El Mood Sunset Club. Aquest mes de maig, la festa no s'atura. Dissabte 23 de maig, gaudeix d'una tarda màgica amb la música en directe The Unleans and the Market Band, els èxits dels 2000 amb DJ Ricard i Mojitos al capvespre. Mood Sunset Club, el teu nou espai. Carretera Roquetes Regués, instal·lacions Montepío.
5: Ofertes històriques a Mi Electro Model Hogar. Smart TV Samsung de 65 polzades, 359 euros. Combi a partir de 299 euros. I aire condicionat a partir de 300 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Model Hogar. 70 anys servint-te, per alguna cosa serà.
6: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. I per demostrar-t'ho, et regalem una revisió i una higiene dental gratuïtes. Demana cita a la Clínica Dental IO Tortosa trucant al 900-131-002 o a IOA.es. Instituts Odontològics. Una altra manera d'entendre l'odontologia.
7: Amb l'arribada del bon temps, tot torna a començar. El jardí respira, la casa s'obre, els dies s'allarguen.
8: A Vic Mat Major ho tenim tot a punt per gaudir a l'aire lliure. Mobiliari, barbacoes, gespa, rec i piscines.
7: I materials i solucions per renovar, crear i transformar cada racó de casa teua.
8: Vic Mat Major, a Amposta i a Tortosa.
7: Aquesta primavera, fes la teua.
9: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Aquest diumenge, setzena prova del Campionat d'Agility de Catalunya a Roquetes. De 8:30 del matí fins a les 7 de la tarda, salts, velocitat i molta emoció amb més de 150 participants i 16 clubs d'arreu de Catalunya. 17 de maig al Club Ebre Agility, carretera de Roquetes Jesús. Obert a tothom.
2: La Via Verda d'Horta et reserva racons sorprenents i seductors. Pots passejar a peu, a cavall o bicicleta. Horta enamora. Aquest cap de setmana, fes una escapada.
3: 5 i 6 de juny, a Vilalba dels Arcs, Tasta Vilalba. Mostra de producte local. Vi amb música i art a càrrec dels cellers locals. Visita les explotacions dels productors. Degustacions, pinxos, food trucks, activitats infantils i els concerts d'Eric Vinaixa, Doctor Prats, Mr. Highland i DJ Crispy Night. 5 i 6 de juny, Tasta Vilalba. Entrades a Ebre Tiquet i a Vilalba Activa. Organitza Ajuntament de Vilalba dels Arcs.
4: Ribera Express, un espectacle exclusiu amb Quico el Cel i el Noi i el Mut de Ferreries i la companyia Traut de Tarí. Un viatge en tren de locomotora de vapor amb personatge sorpresa i un grup de músics que no han pagat el bitllet. Ribera Express, el 16 de maig al Museu del Ferrocarril a Móra la Nova. Entra a la web del museu i escull el teu trajecte.
3: Fins al 24 de maig, 35enes jornades gastronòmiques de l'Ostra de l'Ampolla. Menús on la protagonista és la ostra al Blau Mar, Campinyana, Casa David, Casa Llambric, El Pescador, La Barraca, La Roca Plana, Lo Garbí, Lo Goleró, Lo Típic, Nova de Vimar, Restaurant del Mar Flamingo, Rodamar, Salazars i Restaurant Sol. Fins al 24 de maig, jornades de l'Ostra de l'Ampolla, espai gastronòmic del Delta.
0: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio.

0: es la una. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. Mor un treballador de 56 anys a la Ràpita després d'esfondrar-se la teulada que estava reparant. Els fets es van produir poc abans de les 8 del matí d'ahir dijous. Per motius que encara s'estan analitzant, la superfície va cedir, fent que l'home que hi estava treballant caigués. Fins al lloc s'hi van desplaçar Mossos d'Esquadra, bombers i efectius del sistema d'emergències mèdiques, però no es va poder salvar la vida de la víctima. Els Mossos han obert una investigació i han informat el jutjat de guàrdia i el Departament d'Empresa i Treball. El Consell Comarcal del Montsià acull una jornada de PIMEC per analitzar l'evolució de l'absentisme laboral. La trobada ha reunit empresaris i representants institucionals per presentar un estudi sobre l'evolució de les baixes per incapacitat temporal a Catalunya entre el 2013 i 2025. Segons l'informe, les hores de baixa s'han duplicat en l'última dècada i ja representen més del 75% de les hores no treballades. Catalunya, a més, se situa com una de les comunitats amb més incidència d'aquest tipus de processos. Durant la jornada s'ha remarcat la necessitat de millorar la coordinació entre el sistema sanitari i empreses per agilitzar la gestió de les baixes. Les finals territorials dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya, demà dissabte 16 de maig, mobilitzaran prop de 800 esportistes a les Terres de l'Ebre. En total, 63 equips competiran en futbol sala, futbol 7, handball, voleibol i bàsquet en 7 municipis. Roquetes, Gandesa, Mora d'Ebre, Tortosa, Amposta, Sant Jaume d'Enveja i l'Ametlla de Mar. Les jornades serviran per decidir els equips classificats per a les finals nacionals, combinant esport, convivència i valors educatius.
2: És temps de primavera. Tintia Jardineria us ofereix el temps.
1: I pel que fa al temps, avui divendres estem tenint un cel ennuvolat a causa dels núvols alts i mitjans, però que aniran minvant durant la jornada. Avui les temperatures es mantenen. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 9 i 13 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 19 graus a Horta de Sant Joan, 21 a Godall i 22 graus a Deltebre i Ascó. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia.
2: La primavera és més primavera amb Cíntia Jardineria. Creació, remodelació i posada a punt de jardins i piscines. Poda d'arbres, tractaments d'herbicides i endoteràpia. Elaboració de quaderns de camp per jardins i finques. Serveis per particulars i empreses. Cíntia Jardineria. Telèfon 629 98 85 66 o cintiajardineria.com. La primavera amb Cíntia és més primavera.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions. La millor música.

0: Imagina Radio.
1: Let's get it started in here.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Fins al 24 de maig, 35enes jornades gastronòmiques de l'Ostra de l'Ampolla. Menús on la protagonista és l'ostra al Blau Mar, Campinyana, Casa David, Casa Llambric, El Pescador, La Barraca, La Roca Plana, Lo Garbí, Lo Goleró, Lo Típic, Nova de Vimar, Restaurant del Mar Flamingo, Rodamar, Salazars i Restaurant Sol. Fins al 24 de maig, jornades de l'Ostra de l'Ampolla, espai gastronòmic del Delta.
2: Si et planteges una correcció estètica i plàstica, busca professionals qualificats. Ve al Col·legi de Metges o a l'Associació de Cirurgians Plàstics. L'important és mantenir-te informat.
3: Clínica de Cirurgia Plàstica Reparadora i Estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
2: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, www.martinezparis.com.
4: Saps on va parar l'oli que llences per l'aigüera? Al mar. Però si el recicles, es pot convertir en sabó, productes de cosmètica o fins i tot biodiesel per avions i furgonetes. A casa, a l'hotel, al restaurant, al bar, a l'escola, cada gota reciclada compta. Olis Artemi, 12 anys complint el somni de millorar el medi ambient. A Tarragona, Lleida, Terol, València i, per suposat, a les Terres de l'Ebre. Olis Artemi, troba'ns a les xarxes socials i ajuda'ns a millorar el planeta.
5: Vine a viure la festa del mercat a la plaça d'Amposta. Del 15 al 17 de maig, viatge als inicis del segle XX al cor del Delta de l'Ebre. Enguany celebrem l'esport d'època amb el ciclisme i el futbol com a protagonistes. Gaudeix d'un programa ple de música, gastronomia, espectacles i activitats per a tothom. Vesteix-te com els nostres avantpassats i forma part de la història. Festa del mercat a la plaça d'Amposta. T'hi esperem.
6: Ribera Express, un espectacle exclusiu amb Quico el Cel i el Noi i el Mut de Ferreries i la companyia Traut de Tarí. Un viatge en tren de locomotora de vapor amb personatge sorpresa i un grup de músics que no han pagat el bitllet. Ribera Express, el 16 de maig al Museu del Ferrocarril a Móra la Nova. Entra a la web del museu i escull el teu trajecte.
7: Imagina Ràdio.
8: Imagina.
9: Imagina.
10: Imagina Ràdio.
11: Saps que jo t'estiu igual.
12: Molt, molt. M'agrada molt.
13: M'encanta.
10: L'escolto. Imagina Ràdio.
12: Tota l'estona. No puedo
9: vivir. Així és.
10: Imagina Ràdio.
12: La millor selecció musical.
10: Imagina Ràdio.
9: La millor música.
10: Per sentir.

0: Imagina Ràdio.
1: Són les 2. Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. La Guàrdia Civil i la policia local desmantellen un taller mecànic clandestí al centre de Tortosa. L'establiment no té cap mena de llicència ni complia amb les mesures de control de residus contaminants. Per no aixecar sospites, tot i que el local està en una zona molt cèntrica, treballaven amb les persianes baixades i estacionaven els vehicles a reparar en la via pública. Els responsables del taller clandestí ja havien estat denunciats per fets similars el 2023 i ara s'enfronten a sancions per gestió irregular de residus, per tenir una activitat sense llicència i per vulnerar la normativa de seguretat industrial. El Copate inicia els tractaments de control del mosquit a les zones naturals del Delta de l'Ebre. L'objectiu és reduir la presència del mosquit i minimitzar les molèsties a la població i als visitants, especialment durant els mesos de més activitat de l'insecte. Les actuacions es realitzen tant per via aèria com terrestre en funció de les característiques de cada espai i de les condicions meteorològiques, utilitzant l'herbicida biològic BTI, que actua selectivament. La campanya preveu actuar en 5.500 hectàrees d'espais naturals i 7.500 en arrossars del Delta, especialment en les zones més properes als nuclis habitats de municipis. I en agenda, demà dissabte 16 de maig, Kiko El Celio, el Noi i el Mut de Ferreries pugen al tren amb un espectacle de divertiment que reivindicarà el patrimoni ferroviari de Móra la Nova. Juntament amb el grup Traut de Tarí, protagonitzarà l'espectacle Rivera Express, un divertiment teatral que es representarà enmig d'un viatge amb una històrica locomotora de passatgers del segle XIX. Aquesta iniciativa del Museu del Ferrocarril de Móra la Nova vol donar a conèixer la riquesa del patrimoni ferroviari que estan recuperant. La representació estrenarà també la visita a l'Economat, l'antiga nau de mercaderies que ha restaurat l'Ajuntament. De Rivera Express se'n faran 6 passis, un viatge frustrat i divertit a Barcelona, amb què els Quicos també reivindicaran la memòria d'una forma de viure en perill d'extinció. I pel que fa al temps, avui divendres estem tenint un cel ennuvolat, tot i que aquesta nuvolositat anirà minvant a mesura que avancin les hores. Avui les temperatures baixen uns punts. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 9 i 13 graus i les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals, als 19 graus a Horta de Sant Joan, 21 a Godall i 22 graus a Deltebre i Ascó. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
1: Imagina Radio.

0: Imagina Ràdio.
1: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
3: Aquest 30 de maig torna a l'Ermita d'Ulldecona la Verbena, la festa més petarda del territori amb Operació Triunfo com a gran protagonista. Vine a ballar els millors clàssics, bingo musical, drag show, servei de barra i entrepans a preus populars. Tot en un ambient espectacular que no et voldràs perdre. Més info i entrades a Ebre Ticket i a l'Instagram de la Verbena. Col·labora a Ajuntament d'Ulldecona. La Verbena, be yourself.
4: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
5: A Econutrients Natures i Tortosa portem més de 25 anys cuidant-te de manera natural. Alimentació, frescos, sucs ecològics, complements nutricionals, cosmètica, higiene personal, herbolària, fitoteràpia, encens, espelmes i molts més productes naturals que cuiden la teva salut i del planeta. Econutrients Natures i, carrer Vergés Paulí, Tortosa. Naturalment.
6: Dissabte 30 de maig, a Amposta,
7: 8a edició de Lo Riu Sona Festival.
8: Lo Riu Sona Festival.
6: Buos, els Catarres, els Amics de Besars, la Cosina, Naina, Pavet i Marieta, Martí Pérez, Miquel del Roig, Gigi Trapella, Greta Connor, Blanc, Chloe Galiano i Anna Adarbe. No és Miami.
7: Food Truck, servei de bar i espai per autocaravanes.
8: Lo Riu Sona Festival.
7: Espai firal 1 d'octubre d'Amposta.
6: Obertura de portes a les 5 de la tarda.
7: Venda anticipada d'entrades a loriusonafestival.cat.
6: Música non-stop a Lo Riu Sona Festival.
7: Imagina Ràdio, emissora oficial.
9: Ei, Jordi, sortim a sopar?
10: Uf, no puc. Estic amb els números de la declaració de la renta i la veritat no me'n surto.
9: A mi em passava igual, però aquest any he confiat en Palomo Consultors i m'ho han posat tan fàcil. Tranquil·litat, experiència i zero complicacions. Truca'ls al 977 44 90 33 o entra a palomo.net i deixa't aconsellar pels seus professionals amb més de 50 anys d'experiència assessorant empreses.
10: Quin bon consell! On dius que sopem?
9: Va, que et deixo triar restaurant, però pagues tu!
11: Palomo Consultors, 50 anys assessorant empreses i professionals.

0: But you're just a boy.
1: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
2: Estàs buscant una furgoneta o vehicle industrial?
3: JMS Vehicles Industrials, la primera empresa de les Terres de l'Ebre especialitzada en furgonetes d'ocasió i vehicles industrials de fins a 3.500 quilos. Isotèrmics, frigorífics, furgonetes combi, comercials de gran volum, camions bolquet i molt més. Més de 150 punts de revisió, garantia i finançament flexible.
2: Vine a veure'ns a les noves instal·lacions a la carretera de Freginals 4. A la rotonda de Maruja Pla, Amposta.
3: JMS Vehicles Industrials.
4: Rivera Express, un espectacle exclusiu amb Quico el Cel i el Noi i el Mut de Ferreries i la companyia Traut de Tarí. Un viatge en tren de locomotora de vapor amb personatge sorpresa i un grup de músics que no han pagat el bitllet. Rivera Express, el 16 de maig al Museu del Ferrocarril a Móra la Nova. Entra a la web del museu i escull el teu trajecte.
5: Tasta el menú de maig del Diego de Santa Bàrbara. Amanida d'espinacs amb encenalls de foie d'ànec. Raviolis de salmó salvatge. Carpaccio de vedella de la finca amb mousse d'albergínia. Calamar farcit amb la seva tinta. Sorbet de menta fresca i filet de vedella amb crema de foie d'ànec. Tot amb postres, beguda i cafès per 48 euros. 977 71 90 17 i hotelrestaurantdiego.com.
6: Els boscos, les muntanyes, els rius. Racons per descobrir i disfrutar. I després, exquisides propostes gastronòmiques. Horta enamora. Aquest cap de setmana, fes una escapada.
2: Si vols estar al dia del món Eurovisiu, països, representants, cançons, notícies, escolta Camí Eurovisió Viena 2026 cada diumenge de 12 a 1 del migdia a Imagina Ràdio.
7: Camí Eurovisió Viena 2026 amb el patrocini de Montesó Formació i Autoescoles i Avelló Autotec, concessionari oficial Hyundai a les Terres de l'Ebre.

0: Són les 3. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. La Guàrdia Civil i la policia local desmantellen un taller mecànic clandestí al centre de Tortosa. L'establiment no té cap mena de llicència ni complia amb les mesures de control de residus contaminants. Per no aixecar sospites, tot i que el local està en una zona molt cèntrica, treballaven amb les persianes baixades i estacionaven els vehicles a reparar en la via pública. Els responsables del taller clandestí ja havien estat denunciats per fets similars el 2023 i ara s'enfronten a sancions per gestió irregular de residus, per tenir una activitat sense llicència i per vulnerar la normativa de seguretat industrial. El Copate inicia els tractaments de control del mosquit a les zones naturals del Delta de l'Ebre. L'objectiu és reduir la presència del mosquit i minimitzar les molèsties a la població i als visitants, especialment durant els mesos de més activitat de l'insecte. Les actuacions es realitzen tant per via aèria com terrestre en funció de les característiques de cada espai i de les condicions meteorològiques, utilitzant l'herbicida biològic BTI, que actua selectivament. La campanya preveu actuar en 5.500 hectàrees d'espais naturals i 7.500 en arrossars del Delta, especialment en les zones més properes als nuclis habitats de municipis. I en agenda, demà dissabte 16 de maig, Kiko El Celio, El Noi i El Mut de Ferreries pugen al tren amb un espectacle de divertiment que reivindicarà el patrimoni ferroviari de Móra la Nova. Juntament amb el grup Traut de Tarí, protagonitzarà l'espectacle Rivera Express, un divertiment teatral que es representarà enmig d'un viatge amb una històrica locomotora de passatgers del segle XIX. Aquesta iniciativa del Museu del Ferrocarril de Móra la Nova vol donar a conèixer la riquesa del patrimoni ferroviari que estan recuperant. La representació estrenarà també la visita a l'Economat, l'antiga nau de mercaderies que ha restaurat l'Ajuntament. De Rivera Express se'n faran 6 passis, un viatge frustrat i divertit a Barcelona amb què els Quicos també reivindicaran la memòria d'una forma de viure en perill d'extinció. I pel que fa al temps, avui divendres estem tenint un cel ennuvolat, tot i que aquesta nuvolositat anirà minvant a mesura que avancin les hores. Avui les temperatures baixen uns punts. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 9 i 13 graus i les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals, als 19 graus a Horta de Sant Joan, 21 a Godall i 22 graus a Deltebre i Ascó. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
2: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
3: Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.
5: Al final no quiero acostumbrarme a un mundo roto.
4: Imagina Ràdio.
6: La millor música
4: per sentir-se

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Aquest 30 de maig torna a l'Ermita d'Ulldecona la Verbena, la festa més petarda del territori amb Operació Triunfo com a gran protagonista. Vine a ballar els millors clàssics, bingo musical, drag show, servei de barra i entrepans a preus populars. Tot en un ambient espectacular que no et voldràs perdre. Més info i entrades a Ebre Ticket i a l'Instagram de la Verbena. Col·labora a Ajuntament d'Ulldecona. La Verbena. Be yourself.
2: Rivera Express, un espectacle exclusiu amb Quico el Cel i el Noi i el Mut de Ferreries i la companyia Traut de Tarí. Un viatge en tren de locomotora de vapor amb personatge sorpresa i un grup de músics que no han pagat el bitllet. Rivera Express, el 16 de maig al Museu del Ferrocarril a Móra la Nova. Entra a la web del museu i escull el teu trajecte.
1: Fins al 24 de maig, 35enes jornades gastronòmiques de l'Ostra de l'Ampolla. Menús on la protagonista és la ostra al Blau Mar, Campinyana, Casa David, Casa Llambric, El Pescador, La Barraca, La Roca Plana, Lo Garbí, Lo Goleró, Lo Típic, Nova de Vimar, Restaurant del Mar Flamingo, Rodamar, Salazars i Restaurant Sol. Fins al 24 de maig, jornades de l'Ostra de l'Ampolla, espai gastronòmic del Delta.
3: Els olis del Baix Ebre Montsià són olis verges extra, obtinguts a partir de tres variants, morruda, sevillenca i farga. Uns olis que han situat la nostra gastronomia entre les més prestigioses del món. Oli denominació d'origen protegida, oli del Baix Ebre Montsià, amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural. Europa inverteix en les zones rurals.
4: Imagina't una llar plena de llum, on el silenci es converteix en pau i cada estança respira confort. Amb IDM Sánchez i les finestres d'alumini Calain, això deixa de ser un somni per ser la teva realitat. Estalvi energètic, disseny elegant i minimalista amb fins a 10 anys de garantia. Troba'ns al carrer Argentina 1 de Tortosa o truca al 671-84-0077. Amb IDM Sánchez, distribuïdor expert Calain, deixa que la llum envaeixi la teva llar.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Aquest diumenge, 16a prova del Campionat d'Agility de Catalunya a Roquetes. De 8:30 del matí fins a les 7 de la tarda, salts, velocitat i molta emoció amb més de 150 participants i 16 clubs d'arreu de Catalunya. 17 de maig al Club Ebre Agility, carretera de Roquetes Jesús. Obert a tothom.
2: Garden Center Vostres Vivers. Gran varietat en planta ornamental, arbustiva, arbres i fruiters. 36.000 metres quadrats d'exposició per guarnir el jardí, la terrassa, el balcó o la teva llar. Més de 30 anys d'experiència en el sector del viver i la jardineria. Tot el que busques i més, ho tens a Vostres Vivers. Antiga Nacional 340, quilòmetre 1054,1, Vinaròs. Obert també diumenges i festius de 10:30 a 2.
3: Vine a viure la Festa del Mercat a la plaça d'Amposta. Del 15 al 17 de maig, viatge als inicis del segle XX al cor del Delta de l'Ebre. Enguany celebrem l'esport de

0: l'època amb el ciclisme i el futbol com a protagonistes. Gaudeix d'un programa ple de música, gastronomia, espectacles i activitats per a tothom. Vesteix-te com els nostres avantpassats i forma part de la història. Festa del Mercat a la plaça d'Amposta. T'hi esperem.
1: Ofertes històriques a Mi Electro Model Hogar. Smart TV Samsung de 65 polzades, 359 euros. Combi a partir de 299 euros. I aire condicionat a partir de 300 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Model Hogar. 70 anys servint-te, per alguna cosa serà.
2: Rivera Express, un espectacle exclusiu amb Quico el Celi, el Noi i el Mut de Ferreries i la companyia Traut de Tarí. Un viatge en tren de locomotora de vapor amb personatge sorpresa i un grup de músics que no han pagat el bitllet. Rivera Express, el 16 de maig al Museu del Ferrocarril a Móra la Nova. Entra a la web del museu i escull el teu trajecte.
3: Si vols estar al dia del món Eurovisiu, països, representants, cançons, notícies, escolta Camí Eurovisió Viena 2026 cada diumenge de 12 a 1 del migdia a Imagina Ràdio.
4: Camí Eurovisió Viena 2026 amb el patrocini de Montesó Formació i Autoescoles i Avelló Autotech, concessionari oficial Hyundai a les Terres de l'Ebre.
5: Imagina Ràdio.

0: Són les 4. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. Mor un treballador de 56 anys a la Ràpita després d'esfondrar-se la teulada que estava reparant. Els fets es van produir poc abans de les 8 del matí d'ahir dijous. Per motius que encara s'estan analitzant, la superfície va cedir, fent que l'home que ja estava treballant caigués. Fins al lloc s'hi van desplaçar Mossos d'Esquadra, bombers i efectius del sistema d'emergències mèdiques, però no es va poder salvar la vida de la víctima. Els Mossos han obert una investigació i han informat el jutjat de guàrdia i el Departament d'Empresa i Treball. El Consell Comarcal del Montsià acull una jornada de PIMEC per analitzar l'evolució de l'absentisme laboral. La trobada ha reunit empresaris i representants institucionals per presentar un estudi sobre l'evolució de les baixes per incapacitat temporal a Catalunya entre el 2013 i 2025. Segons l'informe, les hores de baixa s'han duplicat en l'última dècada i ja representen més del 75% de les hores no treballades. Catalunya, a més, se situa com una de les comunitats amb més incidència d'aquest tipus de processos. Durant la jornada s'ha remarcat la necessitat de millorar la coordinació entre el sistema sanitari i empreses per agilitzar la gestió de les baixes. Les finals territorials dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya, demà dissabte 16 de maig, mobilitzaran prop de 800 esportistes a les Terres de l'Ebre. En total, 63 equips competiran en futbol sala, futbol 7, handball, voleibol i bàsquet en 7 municipis: Roquetes, Gandesa, Mora d'Ebre, Tortosa, Amposta, Sant Jaume d'Enveja i l'Ametlla de Mar. Les jornades serviran per decidir els equips classificats per a les finals nacionals, combinant esport, convivència i valors educatius. I pel que fa al temps, avui divendres estem tenint un cel ennuvolat a causa dels núvols alts i mitjans, però que aniran minvant durant la jornada. Avui les temperatures es mantenen. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 9 i 13 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 19 graus a Horta de Sant Joan, 21 a Godall i 22 graus a Deltebre i Ascó. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda!
0: Imagina Radio. Imagina Radio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: T'agrada la salut i l'esport? Converteix la teva passió en professió a EUSES. Grau universitari en fisioteràpia a Tortosa o ciències de l'activitat física i l'esport en posta. O, si vols, doble titulació en només 5 anys i sense proves físiques. Nova jornada de portes obertes presencial dissabte 16 de maig a les 10 del matí a Tortosa i a les 12 en posta. Imprescindible inscripció prèvia a la web. Més info a euses.cat. EUSES, Escola Universitària de la Salut i l'Esport a les Terres de l'Ebre. Centre adscrit a la Universitat Rovira i Virgili.
2: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa amb posta i vinarost, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
3: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
4: Ofertes històriques a Mi Electro Model Hogar. Smart TV Samsung de 65 polzades, 359 euros. Combi a partir de 299 euros. I aire condicionat a partir de 300 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Model Hogar. 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
5: 5 i 6 de juny, a Vilalba dels Arcs, Tasta Vilalba. Mostra de producte local, vi amb música i art a càrrec dels cellers locals. Visita les explotacions dels productors, degustacions, pinxos, food trucks, activitats infantils i els concerts d'Eric Vinaixa, Doctor Prats, Mr. Highland i DJ Crispy Night. 5 i 6 de juny, Tasta Vilalba. Entrades a Ebre Tiquet i a Vilalba Activa. Organitza Ajuntament de Vilalba dels Arcs.
6: Vine a viure la festa del mercat a la plaça d'Amposta. Del 15 al 17 de maig, viatja als inicis del segle XX al cor del Delta de l'Ebre. Enguany celebrem l'esport d'època amb el ciclisme i el futbol com a protagonistes. Gaudeix d'un programa ple de música, gastronomia, espectacles i activitats per a tothom. Vesteix-te com els nostres avantpassats i forma part de la història. Festa del mercat a la plaça d'Amposta. T'hi esperem.
7: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Dissabte 30 de maig, a Amposta.
2: Vuitena edició de Lo Riu Sona Festival.
0: Lo Riu Sona Festival.
1: Els Catarres, els Amics de les Arts, la Cosina, Naina, Pavet i Marieta, Martí Pérez, Miquel del Roig, Gigi Travella, Greta Connor, Blanc, Chloe Galiano i Anna Adarme. No és Miami.
2: Food Truck, servei de bar i espai per autocaravanes.
0: Lo Riu Sona Festival.
2: Espai firal 1 d'octubre d'Amposta.
1: Obertura de portes a les 5 de la tarda.
2: Venda anticipada d'entrades a loriusonafestival.cat.
1: Música non-stop a Lo Riu Sona Festival.
2: Imagina Ràdio, emissora oficial.
3: Rivera Express, un espectacle exclusiu amb Quico el Cel i el Noi i el Mut de Ferreries i la companyia Traut de Tarí. Un viatge en tren de locomotora de vapor amb personatge sorpresa i un grup de músics que no han pagat el bitllet. Rivera Express, el 16 de maig al Museu del Ferrocarril a Móra la Nova. Entra a la web del museu i escull el teu trajecte.
4: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim tres menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, lo bistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i lo bistró del Delta. A Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
5: Et proposem 5 rutes. La de les Fonts, de Santa Bàrbara, la dels Arbres Monumentals, els Indrets Picassians i el Coll de la Sènia. Horta, enamora. Aquest cap de setmana, fes una escapada.
0: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana

llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio. Imagina Ràdio. La millor música per sentir-se bé.

0: Són les 5. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. Mor un treballador de 56 anys a la Ràpita després d'esfondrar-se la teulada que estava reparant. Els fets es van produir poc abans de les 8 del matí d'ahir dijous. Per motius que encara s'estan analitzant, la superfície va cedir, fent que l'home que ja estava treballant caigués. Fins al lloc s'hi van desplaçar Mossos d'Esquadra, bombers i efectius del sistema d'emergències mèdiques, però no es va poder salvar la vida de la víctima. Els Mossos han obert una investigació i han informat el jutjat de guàrdia i el Departament d'Empresa i Treball. El Consell Comarcal del Montsià acull una jornada de PIMEC per analitzar l'evolució de l'absentisme laboral. La trobada ha reunit empresaris i representants institucionals per presentar un estudi sobre l'evolució de les baixes per incapacitat temporal a Catalunya entre el 2013 i 2025. Segons l'informe, les hores de baixa s'han duplicat en l'última dècada i ja representen més del 75% de les hores no treballades. Catalunya, a més, se situa com una de les comunitats amb més incidència d'aquest tipus de processos. Durant la jornada s'ha remarcat la necessitat de millorar la coordinació entre el sistema sanitari i empreses per agilitzar la gestió de les baixes. Les finals territorials dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya, demà dissabte 16 de maig, mobilitzaran prop de 800 esportistes a les Terres de l'Ebre. En total, 63 equips competiran en futbol sala, futbol 7, handball, voleibol i bàsquet en 7 municipis. Roquetes, Gandesa, Mora d'Ebre, Tortosa, Amposta, Sant Jaume d'Enveja i l'Ametlla de Mar. Les jornades serviran per decidir els equips classificats per a les finals nacionals, combinant esport, convivència i valors educatius. I pel que fa al temps, avui divendres estem tenint un cel ennuvolat a causa dels núvols alts i mitjans, però que aniran minvant durant la jornada. Avui les temperatures es mantenen. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 9 i 13 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 19 graus a Horta de Sant Joan, 21 a Godall i 22 graus a Deltebre i Ascó. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions. La millor música.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
2: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea, Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
1: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
1: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
3: Vine a viure la Festa del Mercat a la plaça d'Amposta. Del 15 al 17 de maig, viatja als inicis del segle XX al cor del Delta de l'Ebre. Enguany celebrem l'esport d'època amb el ciclisme i el futbol com a protagonistes. Gaudeix d'un programa ple de música, gastronomia, espectacles i activitats per a tothom. Vesteix-te com els nostres avantpassats.

0: I forma part de la història. Festa del Mercat a la plaça d'Amposta. T'hi esperem.
1: Saps on va parar l'oli que llences per l'aigüera? Al mar. Però si el recicles, es pot convertir en sabó, productes de cosmètica o fins i tot biodiesel per avions i furgonetes. A casa, a l'hotel, al restaurant, al bar, a l'escola, cada gota reciclada compta. Olis Artemi, 12 anys complint el somni de millorar el medi ambient. A Tarragona, Lleida, Terol, València i, per suposat, a les Terres de l'Ebre. Olis Artemi, troba'ns a les xarxes socials i ajuda'ns a millorar el planeta.
2: Ribera Express, un espectacle exclusiu amb Quico el Cel i el Noi i el Mut de Ferreries i la companyia Traut de Tarí. Un viatge en tren de locomotora de vapor amb personatge sorpresa i un grup de músics que no han pagat el bitllet. Ribera Express, el 16 de maig al Museu del Ferrocarril a Móra la Nova. Entra a la web del museu i escull el teu trajecte.
3: Si vols estar al dia del món eurovisiu, països, representants, cançons, notícies, escolta Camí Eurovisió Viena 2026 cada diumenge de 12 a 1 del migdia a Imagina Ràdio.
4: Camí Eurovisió Viena 2026 amb el patrocini de Montesó Formació i Autoescoles i Avelló Autotec, concessionari oficial Hyundai a les Terres de l'Ebre.
5: Imagina Ràdio.
6: L'escolto.
7: M'encanta.
6: Tota l'estona.
5: Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.
8: La millor música.
5: Per sentir.

0: són les 6.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. La Guàrdia Civil i la policia local desmantellen un taller mecànic clandestí al centre de Tortosa. L'establiment no té cap mena de llicència ni complia amb les mesures de control de residus contaminants. Per no aixecar sospites, tot i que el local està en una zona molt cèntrica, treballaven amb les persianes baixades i estacionaven els vehicles a reparar en la via pública. Els responsables del taller clandestí ja havien estat denunciats per fets similars el 2023 i ara s'enfronten a sancions per gestió irregular de residus, per tenir una activitat sense llicència i per vulnerar la normativa de seguretat industrial. El Copate inicia els tractaments de control del mosquit a les zones naturals del Delta de l'Ebre. L'objectiu és reduir la presència del mosquit i minimitzar les molèsties a la població i als visitants, especialment durant els mesos de més activitat de l'insecte. Les actuacions es realitzen tant per via aèria com terrestre en funció de les característiques de cada espai i de les condicions meteorològiques, utilitzant el larvicida biològic BTI, que actua selectivament. La campanya preveu actuar en 5.500 hectàrees d'espais naturals i 7.500 en arrossars del Delta, especialment en les zones més properes als nuclis habitats de municipis. I en agenda, demà dissabte 16 de maig, Kiko El Celio, El Noi i El Mut de Ferreries pugen al tren amb un espectacle de divertiment que reivindicarà el patrimoni ferroviari de Móra la Nova. Juntament amb el grup Traut de Tarí, protagonitzarà l'espectacle Rivera Express, un divertiment teatral que es representarà enmig d'un viatge amb una històrica locomotora de passatgers del segle XIX. Aquesta iniciativa del Museu del Ferrocarril de Móra la Nova vol donar a conèixer la riquesa del patrimoni ferroviari que estan recuperant. La representació estrenarà també la visita a l'Economat, l'antiga nau de mercaderies que ha restaurat l'Ajuntament. De Rivera Express se'n faran 6 passis, un viatge frustrat i divertit a Barcelona amb què els Quicos també reivindicaran la memòria d'una forma de viure en perill d'extinció. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel ennuvolat arreu del territori i les temperatures han baixat. De cara a demà dissabte, tindrem un cel serè o poc ennuvolat durant tot el dia. En quant a les temperatures, la mínima baixarà lleugerament o moderadament i la màxima serà entre lleugerament i moderadament més alta. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
1: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Vols renovar la teva llar? A Fusteria Rupérez fabriquem a mida cuines, armaris, mobles, tot amb materials de primera qualitat per a particulars i empreses, per a que cada espai sigui còmode, acollidor i funcional. També parquet amb diferents acabats per donar-li a la teva llar un toc únic i diferent. Tu estàs pensant? Passa per les nostres instal·lacions al polígon de Ferreries Tortosa. Truca'ns al 977 50 15 20 o visita ruperez.es. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu.
2: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
3: A Econutrients Naturas i Tortosa portem més de 25 anys cuidant-te de manera natural. Alimentació, frescos, sucs ecològics, complements nutricionals, cosmètica, higiene personal, herbolària, fitoteràpia, encens, espelmes i molts més productes naturals que cuiden la teva salut i del planeta. Econutrients Naturas i, carrer Vergés Paulí, Tortosa. Naturalment.
4: Ofertes històriques a Mi Electro Moder Hogar. Smart TV Samsung de 65 polzades, 359 euros. Combi a partir de 299 euros. I aire condicionat a partir de 300 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moder Hogar. 70 anys servint-te, per alguna cosa serà.
5: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
6: 5 i 6 de juny, a Vilalba dels Arcs, Tasta Vilalba. Mostra de producte local, vi amb música i art a càrrec dels cellers locals. Visita les explotacions dels productors, degustacions, pinxos, food trucks, activitats infantils i els concerts d'Eric Vinaixa, Doctor Prats, Mr. Highland i DJ Crispy Night. 5 i 6 de juny, Tasta Vilalba. Entrades a Ebre Tiquet i a Vilalba Activa. Organitza Ajuntament de Vilalba dels Arcs.
7: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Dissabte 30 de maig, a Amposta, 8a edició de Lo Riu Sona Festival.
2: Lo Riu Sona Festival.
1: Búhos, els Catarres, els Amics de les Arts, la Cosina, Naina, Pavet i Marieta, Martí Pérez, Miquel del Roig, Gigi Trapella, Greta Connor, Blanc, Chloe Galiano i Anna Adarbe. No és Miami. Food Truck, servei de bar i espai per autocaravana.
2: Lo Riu Sona Festival.
1: Espai Firal, 1 d'octubre d'Amposta. Obertura de portes a les 5 de la tarda. Venda anticipada d'entrades a loriusonafestival.cat. Música non-stop a Lo Riu Sona Festival. Imagina Ràdio, emissora oficial.
3: T'agrada la salut i l'esport? Converteix la teva passió en professió a EUCES. Grau universitari en fisioteràpia a Tortosa o ciències de l'activitat física i l'esport a Amposta. O, si vols, doble titulació en només 5 anys i sense proves físiques. Nova jornada de portes obertes presencial dissabte 16 de maig a les 10 del matí a Tortosa i a les 12 a Amposta. Imprescindible inscripció prèvia a la web. Més info a euces.cat. EUCES, Escola Universitària de la Salut i l'Esport a les Terres de l'Ebre. Centre adscrit a la Universitat Rovira i Virgili.
4: Rivera Express, un espectacle

0: exclusiu amb Quico el Cel i el Noi i el Mut de Ferreries i la companyia Traut de Tarí. Un viatge en tren de locomotora de vapor amb personatge sorpresa i un grup de músics que no han pagat el bitllet. Ribera Express. El 16 de maig al Museu del Ferrocarril a Móra la Nova. Entra a la web del museu i escull el teu trajecte.
1: Passejar pel nucli antic d'Horta és fer-ho pel segle XVI. L'Ajuntament, la plaça de l'Església o les cases nobles d'estil renaixentista. Horta enamora. Aquest cap de setmana, fes una escapada.
2: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.

0: Són les 7. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. La Guàrdia Civil i la policia local desmantellen un taller mecànic clandestí al centre de Tortosa. L'establiment no té cap mena de llicència ni complia amb les mesures de control de residus contaminants. Per no aixecar sospites, tot i que el local està en una zona molt cèntrica, treballaven amb les persianes baixades i estacionaven els vehicles a reparar en la via pública. Els responsables del taller clandestí ja havien estat denunciats per fets similars el 2023 i ara s'enfronten a sancions per gestió irregular de residus, per tenir una activitat sense llicència i per vulnerar la normativa de seguretat industrial. El Copate inicia els tractaments de control del mosquit a les zones naturals del Delta de l'Ebre. L'objectiu és reduir la presència del mosquit i minimitzar les molèsties a la població i als visitants, especialment durant els mesos de més activitat de l'insecte. Les actuacions es realitzen tant per via aèria com terrestre en funció de les característiques de cada espai i de les condicions meteorològiques, utilitzant l'herbicida biològic BTI, que actua selectivament. La campanya preveu actuar en 5.500 hectàrees d'espais naturals i 7.500 en arrossars del Delta, especialment en les zones més properes als nuclis habitats de municipis. I en agenda, demà dissabte 16 de maig, Kiko El Celio, El Noi i El Mut de Ferreries pugen al tren amb un espectacle de divertiment que reivindicarà el patrimoni ferroviari de Móra la Nova. Juntament amb el grup Traut de Tarí, protagonitzarà l'espectacle Rivera Express, un divertiment teatral que es representarà enmig d'un viatge amb una històrica locomotora de passatgers del segle XIX. Aquesta iniciativa del Museu del Ferrocarril de Móra la Nova vol donar a conèixer la riquesa del patrimoni ferroviari que estan recuperant. La representació estrenarà també la visita a l'Economat, l'antiga nau de mercaderies que ha restaurat l'Ajuntament. De Rivera Express se'n faran 6 passis, un viatge frustrat i divertit a Barcelona, amb què els Quicos també reivindicaran la memòria d'una forma de viure en perill d'extinció. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel ennuvolat arreu del territori i les temperatures han baixat. De cara a demà dissabte, tindrem un cel serè o poc ennuvolat durant tot el dia. En quant a les temperatures, la mínima baixarà lleugerament o moderadament i la màxima serà entre lleugerament i moderadament més alta. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
2: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MOB, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
1: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
1: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
3: Un antioxidant que rebaixa el colesterol té efectes positius a la pell, els ossos i la digestió. I, a més, és la base de la dieta mediterrània. És l'oli d'oliva verge de la cooperativa Montebre. Millora el sabor de qualsevol plat. És un oli d'oliva equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolei i Freginals. El sabor de la nostra terra.
4: Mama, papa, ja has vist el forn. El pastís ja està.
5: Que bé. Quina olor més bona!
6: Així dona gust estar a casa, tots junts.
7: Hi ha cases que simplement s'habiten i d'altres que et fan sentir part d'alguna cosa més. A més que arquitectura, creem espais pensats per compartir. Oberts, lluminosos i plens de vida. Perquè una llar no és només on vius, és on t'hi sents bé. En família, més que arquitectura, Avinguda Cristòfol Colom 10, Tortosa, o a mésquearquitectura.com.
8: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. I per demostrar-t'ho, et regalem una revisió i una higiene dental gratuïtes. Demana cita a la Clínica Dental IO Tortosa trucant al 900-131-002 o a ioa.es. Instituts Odontològics. Una altra manera d'entendre l'odontologia.
9: Hi ha una terra on el silenci ens parla. Una terra que neix del riu. On el temps no es mesura, es gaudeix, i on els paisatges ens fan somiar despert. Una terra que és la nostra, que ens fa créixer. On avançar és tornar a l'origen. I el futur comença respectant la nostra història, perquè la nostra terra inspira. Reserva de la Biosfera de les Terres de l'Ebre.
10: Projecte finançat per la Generalitat de Catalunya a través dels fons de transició nuclear.
0: Imagina Ràdio.
11: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Fins al 24 de maig, 35enes jornades gastronòmiques de l'Ostra de l'Ampolla. Menús on la protagonista és l'ostra al Blau Mar. Campinyana, Casa David, Casa Llambric, El Pescador, La Barraca, La Roca Plana, Lo Garbí, Lo Goleró, Lo Típic, Nova de Vimar, Restaurant del Mar Flamingo, Rodamar, Salazars i Restaurant Sol. Fins al 24 de maig, jornades de l'Ostra de l'Ampolla, espai gastronòmic del Delta.
2: Rivera Express, un espectacle exclusiu amb Quico El Cel i El Noi i el Mut de Ferreries i la companyia Traut de Tarí. Un viatge en tren de locomotora de vapor amb personatge sorpresa i un grup de músics que no han pagat el bitllet. Rivera Express, el 16 de maig al Museu del Ferrocarril a Móra la Nova. Entra a la web del museu i escull el teu trajecte.
3: Aquest 30 de maig torna a l'Ermita d'Ulldecona la Verbena, la festa més petarda del territori amb Operació Triunfo com a gran protagonista. Vine a ballar els millors clàssics, bingo musical, drag show, servei de barra i entrepans a preus populars. Tot en un ambient espectacular que no et voldràs perdre. Més info i entrades a Ebre Ticket i a l'Instagram de la Verbena. Col·labora a Ajuntament d'Ulldecona. La Verbena. Be yourself.
4: Vine a viure la festa del mercat a la plaça d'Amposta. Del 15 al 17 de maig, viatge als inicis del segle XX al cor del Delta de l'Ebre. Enguany celebrem l'esport d'època amb el ciclisme i el futbol com a protagonistes. Gaudeix d'un programa ple de música, gastronomia, espectacles i activitats per a tothom. Vesteix-te com els nostres avantpassats i forma part de la història. Festa del mercat a la plaça d'Amposta. T'hi esperem.
5: Si vols estar al dia del món eurovisiu, països, representants, cançons, notícies, escolta Camí Eurovisió Viena 2026 cada diumenge de 12 a 1 del migdia a Imagina Ràdio.
6: Camí Eurovisió Viena 2026 amb el patrocini de Montesó Formació i Autoescoles i Avelló Autotec, concessionari oficial Hyundai a les Terres de l'Ebre.
7: Imagina Ràdio.

0: Són les 8.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. L'afluència massiva per l'eclipsi a l'Ebre el 12 d'agost posarà a prova les limitacions de les infraestructures de mobilitat, segons experts. Tot i que no es pot preveure quants visitants i turistes es concentraran aquell dia al territori, l'investigador Pau Galiana, del Departament de Gestió d'Empreses i sotsdirector de la Càtedra d'Economia Local i Regional de la Universitat Rovira i Virgili, ha alertat que es poden produir col·lapses importants tenint en compte que la xarxa viària ebrenca no podrà absorbir les necessitats d'aquella jornada. Galiana també ha assenyalat que l'eclipsi solar és una oportunitat d'or per al sector turístic sempre que no hi hagi dinàmiques abusives que dinamitaran l'efecte prescriptor. Junts per Tortosa celebrarà primàries el 27 de maig per escollir l'alcaldable de les municipals del 2027. A l'Assemblea Extraordinària hi podran participar tots els militants de la formació amb una única votació presencial en urna segons el reglament intern del partit. Podran optar a ser alcaldables les persones afiliades amb almenys 6 mesos d'antiguitat a Junts per Tortosa. El secretari general, Roger Pedret, ha defensat el model de primàries i ha assegurat que el partit treballarà per recuperar l'alcaldia de Tortosa. I en agenda, demà dissabte 16 de maig, la plataforma en defensa de l'Ebre organitza el projecte internacional Walking Rivers a Sant Jaume d'Enveja. Demà se celebrarà una caminada reivindicativa entre Sant Jaume d'Enveja i Balada, que començarà a les 9 del matí i posarà el focus en la connexió amb l'entorn natural i els sons del riu Ebre. La jornada acabarà al passador de Sant Jaume amb la lectura d'un manifest en defensa dels ecosistemes fluvials. Walking Rivers impulsa més de 120 rutes en 26 països per consciència sobre la importància ambiental, social i cultural dels rius i la plataforma remarca que la iniciativa també serveix per reforçar la defensa del futur de l'Ebre davant les amenaces ambientals. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel ennuvolat arreu del territori i les temperatures han baixat. De cara a demà dissabte, tindrem un cel serè o poc ennuvolat durant tot el dia. En quant a les temperatures, la mínima baixarà lleugerament o moderadament i la màxima serà entre lleugerament i moderadament més alta. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació, més notícies i més actualitat.
3: Multiòptica es presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara, la teva segona ullera progressiva Mo, gratis. Mo, només a Multiòptiques.
4: A Tortosa, Multiòptiques. A l'Avinguda Generalitat 69 i a multiòptiques.com.
1: Imagina Ràdio.
5: Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.
6: La millor música
5: per sentir-se

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Ei, Jordi, sortim a sopar?
2: Uf, no puc. Estic amb els números de la declaració de la renta i la veritat, no me'n surto.
1: A mi em passava igual, però aquest any he confiat en Palomo Consultors i m'ho han posat tan fàcil. Tranquilitat, experiència i zero complicacions. Truca'ls al 977 44 90 33 o entra a palomo.net i deixa't aconsellar pels seus professionals amb més de 50 anys d'experiència assessorant empreses.
2: Quin bon consell! On dius que sopem?
1: Va, que et deixo triar restaurant. Però pagues tu. Palomo Consultors. 50 anys assessorant empreses i professionals.
3: Això va passar l'any passat en un late night de màxima audiència. Un presentador molt, molt conegut parlava de cotxes amb un actor molt, molt famós. I l'actor famós va reconèixer orgullós que conduïa un Seat de tota la vida. De càsting en càsting, amb el seu Seat, va aconseguir un Goya.
4: Quan et mous, passen coses. Estrena el nou Seat Ibiza o el nou Seat Arona i continua rodant.
5: I ara Seat Ibiza per solament 100 euros al mes i Seat Arona per 130 euros al mes. Només a Autoesteller, a Vinaròs i Tortosa.
6: El lifting de cuixes, natges i braços millora la teva apariència i la teva autoestima. Abans de decidir-te, has de revisar amb el cirurgià plàstic quines són les teves expectatives de millora.
7: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
6: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, martinezparis.com.
8: Amb l'arribada del bon temps, tot torna a començar. El jardí respira, la casa s'obre, els dies s'allarguen.
9: A Vic Mat Major ho tenim tot a punt per gaudir a l'aire lliure. Mobiliari, barbacoes, gespa, rec i piscines.
8: I materials i solucions per renovar, crear i transformar cada racó de casa teua.
9: Vic Mat Major, a Amposta i a Tortosa.
8: Aquesta primavera, fes la teua.
10: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel restaurant l'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, lo Bistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta, una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i lo Bistró del Delta, a Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
11: Imagina Ràdio.
0: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: El CAP de l'Ecomuseu dels Ports és un punt d'informació i un centre d'interpretació que us ajudarà a entendre l'home i els ports. Horta enamora. Aquest cap de setmana, fes una escapada.
2: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència McDonald's.
3: Aquest 30 de maig torna a l'Ermita d'Ulldecona la Verbena, la festa més petarda del territori amb Operació Triunfo com a gran protagonista. Vine a ballar els millors clàssics, bingo musical, drag show, servei de barra i entrepans a preus populars. Tot en un ambient espectacular que no et voldràs perdre. Més info i entrades a Ebre Ticket i a l'Instagram de la Verbena. Col·labora a Ajuntament d'Ulldecona. La Verbena. Be yourself.
4: Aquest diumenge, setzena prova del Campionat d'Agility de Catalunya a Roquetes. De 8 i mitja del matí fins a les 7 de la tarda, salts, velocitat i molta emoció amb més de 150 participants i 16 clubs d'arreu de Catalunya. 17 de maig al Club Ebre Agility, carretera de Roquetes Jesús. Obert a tothom.
5: Rivera Express, un espectacle exclusiu amb Quico el Cel i el Noi i el Mut de Ferreries i la companyia Traut de Tarí. Un viatge en tren de locomotora de vapor amb personatge sorpresa i un grup de músics que no han pagat el bitllet. Rivera Express, el 16 de maig al Museu del Ferrocarril a Móra la Nova. Entra a la web del museu i escull el teu trajecte.
6: 5 i 6 de juny, a Vilalba dels Arcs, Tasta Vilalba. Mostra de producte local, vi amb música i art a càrrec dels cellers locals. Visita les explotacions dels productors, degustacions, pinxos, food trucks, activitats infantils i els concerts d'Eric Vinaixa, Doctor Prats, Mr. Highland i DJ Crispy Night. 5 i 6 de juny, Tasta Vilalba. Entrades a Ebre Ticket i a Vilalba Activa. Organitza Ajuntament de Vilalba dels Arcs.
0: Imagina Radio.

0: Són les 9.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona nit. L'afluència massiva per l'eclipsi a l'Ebre el 12 d'agost posarà a prova les limitacions de les infraestructures de mobilitat, segons experts. Tot i que no es pot preveure quants visitants i turistes es concentraran aquell dia al territori, l'investigador Pau Galiana, del Departament de Gestió d'Empreses i sotsdirector de la Càtedra d'Economia Local i Regional de la Universitat Rovira i Virgili, ha alertat que es poden produir col·lapses importants tenint en compte que la xarxa viària ebrenca no podrà absorbir les necessitats d'aquella jornada. Galiana també ha assenyalat que l'eclipsi solar és una oportunitat d'or per al sector turístic sempre que no hi hagi dinàmiques abusives que dinamitaran l'efecte prescriptor. Junts per Tortosa celebrarà primàries el 27 de maig per escollir l'alcaldable de les municipals del 2027. A l'Assemblea Extraordinària hi podran participar tots els militants de la formació amb una única votació presencial en urna segons el reglament intern del partit. Podran optar a ser alcaldables les persones afiliades amb almenys 6 mesos d'antiguitat a Junts per Tortosa. El secretari general, Roger Pedret, ha defensat el model de primàries i ha assegurat que el partit treballarà per recuperar l'alcaldia de Tortosa. I en agenda, demà dissabte 16 de maig, la plataforma en defensa de l'Ebre organitza el projecte internacional Walking Rivers a Sant Jaume d'Enveja. Demà se celebrarà una caminada reivindicativa entre Sant Jaume d'Enveja i Balada, que començarà a les 9 del matí i posarà el focus en la connexió amb l'entorn natural i els sons del riu Ebre. La jornada acabarà al passador de Sant Jaume amb la lectura d'un manifest en defensa dels ecosistemes fluvials. Walking Rivers impulsa més de 120 rutes en 26 països per conscienciar sobre la importància ambiental, social i cultural dels rius i la plataforma remarca que la iniciativa també serveix per reforçar la defensa del futur de l'Ebre davant les amenaces ambientals. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel ennuvolat arreu del territori i les temperatures han baixat. De cara a demà dissabte, tindrem un cel serè o poc ennuvolat durant tot el dia. En quant a les temperatures, la mínima baixarà lleugerament o moderadament i la màxima serà entre lleugerament i moderadament més alta. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació, més notícies i més actualitat.
1: Imagina Radio.

0: Són les 10. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona nit. L'afluència massiva per l'eclipsi a l'Ebre el 12 d'agost posarà a prova les limitacions de les infraestructures de mobilitat, segons experts. Tot i que no es pot preveure quants visitants i turistes es concentraran aquell dia al territori, l'investigador Pau Galiana, del Departament de Gestió d'Empreses i sotsdirector de la Càtedra d'Economia Local i Regional de la Universitat Rovira i Virgili, ha alertat que es poden produir col·lapses importants tenint en compte que la xarxa viària ebrenca no podrà absorbir les necessitats d'aquella jornada. Galiana també ha assenyalat que l'eclipsi solar és una oportunitat d'or per al sector turístic sempre que no hi hagi dinàmiques abusives que dinamitaran l'efecte prescriptor. Junts per Tortosa celebrarà primàries el 27 de maig per escollir l'alcaldable de les municipals del 2027. A l'Assemblea Extraordinària hi podran participar tots els militants de la formació amb una única votació presencial en urna segons el reglament intern del partit. Podran optar a ser alcaldables les persones afiliades amb almenys 6 mesos d'antiguitat a Junts per Tortosa. El secretari general, Roger Pedret, ha defensat el model de primàries i ha assegurat que el partit treballarà per recuperar l'alcaldia de Tortosa. I en agenda, demà dissabte 16 de maig, la plataforma en defensa de l'Ebre organitza el projecte internacional Walking Rivers a Sant Jaume d'Enveja. Demà se celebrarà una caminada reivindicativa entre Sant Jaume d'Enveja i Balada, que començarà a les 9 del matí i posarà el focus en la connexió amb l'entorn natural i els sons del riu Ebre. La jornada acabarà al passador de Sant Jaume amb la lectura d'un manifest en defensa dels ecosistemes fluvials. Walking Rivers impulsa més de 120 rutes en 26 països per conscienciar sobre la importància ambiental, social i cultural dels rius i la plataforma remarca que la iniciativa també serveix per reforçar la defensa del futur de l'Ebre davant les amenaces ambientals. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel ennuvolat arreu del territori i les temperatures han baixat. De cara a demà dissabte, tindrem un cel serè o poc ennuvolat durant tot el dia. En quant a les temperatures, la mínima baixarà lleugerament o moderadament i la màxima serà entre lleugerament i moderadament més alta. I fins aquí les notícies del dia. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem dilluns amb més informació i més notícies. Molt bon cap de setmana!
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio. Aire fort, brindarem fins que s'acabi la sort. Imagina.
1: M'encanta.
2: L'escolto tota l'estona.
3: Així és.
0: Imagina Ràdio,
2: la millor selecció musical.
0: Imagina Ràdio.
3: La millor música.
0: Per sentir

0: Imagina Ràdio.
1: Estan passant coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses al meu cap.

que vull que fem niuet a casa. Un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa. Vale, ho he pensat molt. I ara no entenc.

Friday night to everyone.